0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí. Ràdio.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions

Es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: 32. En esta mañana de martes, dimarts 30 de juny de 2026, què fas ara mateix? Potser refrescant-te?
1: Passa calor.
0: Passa calor, sí. Bàsicament, passar calor. Sobretot, surts al carrer i pràcticament els carrers estan buits, Vull dir, no hi ha massa gent ni comprant ni fent res, perquè això fa molta calor. Quina calor que fa. Doncs ens quedem una estoneta, de seguida entrem a la secció del Miki, de la tele, avui sense el Miki. Mentre, doncs, aprofitem i gaudim amb una mica de música, perquè el matí ho requereix. De veritat que necessitem algo que sigui refrescant, com això que estem escoltant.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Alimentació en festivitats. Quan s'acosten dies festius, ja sigui durant el Nadal, la Setmana Santa o l'estiu, es tendeix a fer dieta, prèvia a les vacances, per suposadament compensar tot el que es menjarà durant els dies posteriors. Una pràctica que, lluny d'apropar-te al teu objectiu final, a més empitjorarà la relació amb el menjar. L'estratègia de seguir una alimentació restrictiva durant un període de temps per evitar guanyar pes quan es preveuen dies d'excessos provoca just l'efecte contrari al desitjat. De fet, la prohibició augmenta el desig. Per tant, si a més de restringir certs aliments, no sempre de forma correcta per la creença de falsos mites, no segueix una alimentació suficientment saciant, el que s'aconsegueix és que durant les vacances hi hagi més descontrol, entulls i apetència per aquells aliments que s'havien prohibit. I, en definitiva, una sensació de descontrol absolut de tot el que es menja, de la quantitat i de la manera. Com a conseqüència dels dies de restricció, hi ha una desconnexió de les sensacions internes de gana i sacietat, i sobretot del plaer. Si el teu plantejament és cuidar-te i gaudir dels dies festius de forma conscient, el que cal és assegurar una alimentació suficient, completa i saludable, sobretot els dies previs, però sense passar gana i amb abundància de fruites i verdures en cru i en cuit, sense oblidar de les fonts de proteïna, sobretot la vegetal, per aportar més fibra a la dieta, com els llegums. A més, cal tenir clar que no hi ha cap aliment prohibit, ni tampoc que desaparegui. És a dir, cal tornar a connectar amb la sensació de potència. Si ve de gust, es pot consumir perquè tot està permès, però amb moderació. I si no, pel fet de ser festiu, tampoc cal sentir-se obligat a consumir-lo. Finalment, cuinar o comprar les quantitats adients al nombre de comensals és important per evitar tenir restes tota la setmana i així evitar el malbaratament alimentari. Per restaurar el control durant els dies festius, evita les dietes restrictives prèvies, para atenció al que menges i reconnecta de nou amb les teves sensacions de gana, sacietat i plaer.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
4: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la E.

0: Més. Ràdio Montornès sempre et dona més.
1: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès sempre et dona més.
1: Ràdio Montornès 91.2 FM.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
4: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Almenys una quinzena de persones han resultat ferides aquest matí després que un autobús hagi xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran de Lleida. Rubén Carboner, des de Lleida Televisió, quina és la darrera hora? Què ha passat? Bon dia.
2: Bon dia, Pili. Doncs accidentat matí, el que hem despertat aquí a la ciutat de Lleida. Ara mateix més d'una vintena de dotacions entre bombers, ambulància i Mossos d'Esquadra s'han adreçat aquí a la Diputació de Lleida perquè, com deies, hi ha un autobús que s'ha encastat davant el Palau de la Diputació. Parlaves d'almenys una quinzena de persones, xifra que podem actualitzar i, segons les primeres informacions de bomber, en parla de 35 ferits, dels quals 25 són lleus, 6 menys lleus, però 4 són ferits molt greus que ja estan evacuats, segons fonts del govern de la Generalitat aquí a Lleida. El primer avís s'ha rebut sobre les 7 i quart del matí. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació nova d'autobusos. Com dèiem, la situació us podeu imaginar, tothom expectant del que ha passat, els ferits més greus ja han estat evacuats i ara a les 9 i quart aproximadament d'aquí 10 minuts hi ha una atenció als mitjans amb la qual cosa podrem saber encara més detalls.
1: Doncs gràcies Rubén Carboner, anirem seguint. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I un home ha resultat ferit crític aquesta matinada en l'incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susanna, al Maresme. El sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions del Meteocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més altes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i també els sistemes marins. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500 milions d'euros. I a partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi del conflicte amb l'Orient Mitjà. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès 91.2 FM.
4: Dóna'm estiu.
5: Dóna'm calor.
4: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
5: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Pili García. Puja a 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Ens actualitza la darrera hora el Rubén Carbonell des de Lleida Televisió. Rubén, què ha passat? Bon dia, explica'ns.
3: Hola, molt bon dia. Doncs matí bastant accidentat i un matí trist amb el que ens hem despertat aquí a la ciutat de Lleida perquè un autobús ha xocat davant del Palau de la Diputació, aquí a la Rambla de Ferran. Per concretar els detalls i posar en situació i perquè calculeu la magnitud, recordar que és una zona amb doble sentit per carril i que és una zona 30, és a dir, està molt a prop de la zona de la nova estació d'autobús que han fet de Lleida, però recordar això, que és una zona de velocitat màxima de 30 km per hora. Ara les dotacions de bombers, que ambulàncies i Mossos ja es comencen a retirar. Sí que està l'autobús, que encara no han començat a retirar-lo perquè estan estudiant les causes de les quals es desconeixen. Sí que la primera hipòtesi, segons ha explicat bombers, no, podria ser una causa mecànica, però com dèiem és una hipòtesi i no està confirmada. Parlaves de ferits, 46 persones no han resultat ferides, del total hi ha 4 ferits que primer han estat greu, ara podem assegurar que són estat crític, 9 en estat menys greu i 33 lleus. El SEM ha muntat una àrea sanitària aquí al lloc on ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Dels 46 atesos, 13 han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i estava previst traslladar-ne d'altres al CUAP de Prat de la Riba. També podem assegurar que no hi ha cap persona que hagi estat atropellada. Ara bé, és una zona, com deien, 30 per hora, és una zona transitada on transcorren molts vianants i, segons ha explicat l'alcalde, afortunadament no hi ha cap persona que hagi estat atropellada, però sí que per ben poc, és a dir, no hi ha hagut una situació, hi ha hagut testimonis, no?, que ens confirmen que ho han vist de molt a prop i que podria dir que hauria estat una situació que tràgica aquí a la ciutat. Uh-huh. A l'autobús hi viatjaven uns 55 passatgers, l'avís s'ha rebut cap a les 7 i quart del matí i, com deien, han activat 11 unitats de bombers i el SEM ha activat també un helicòpter medicalitzat, doncs, i un equip de psicòlegs, especialment pel que fa a la conductora.
2: Gràcies.
3: Perquè està en un estat afectat. Gràcies.
2: Rubén, anirem seguint aquesta notícia. Gràcies per aquesta actualització des de Lleida Televisió. Bon dia. Nosaltres deixem aquí l'informatiu, el butlletí informatiu. Anirem actualitzant aquesta notícia. Recordem, puja 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Para los atrevidos.
1: What with lightning?
0: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
2: Esta fiesta no termina.
0: Nostálgicos. Repetidores.
3: Repetimos.
0: Tímidos. Bailones.
4: Bailando.
0: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
5: EGB FM con Valen del Olmo.
0: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
6: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
6: A la butxaca.
9: A la butxaca.
10: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
11: Dóna'm estiu.
12: Dóna'm calor.
11: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
12: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a Les Mañanes de Ràdio Montornès en aquesta edició de dimecres 1 de juliol, sí, de 2026. Avui ja és juliol. El mes, per molts, de vacances i per d'altres, doncs, a un mes d'arribar a les vacances, eh? I també hi ha gent que fins al setembre no les agafa, llavors queden dos mesos. Sigui com sigui, doncs, molta paciència, tirem mica en mica cap endavant i ja arribarà. Tot al final arriba, no us preocupeu, que si no és ara, serà demà, però tot arriba. I ja estem aquí. Estrenem mes de juliol i el Miquel està amb nosaltres, com sempre. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal?
1: Què tal?
2: Doncs aquí, estem, sí, sí. Aquí. No em volia perdre avui la cita amb Les Mañanes.
1: És més que perdre, és quasi bé una obligació, no? Hem de venir allò sí o sí.
2: No, però aquí s'està molt a gust, eh?
1: Sí.
2: Aquí s'està molt a gust. A més, aquest matí que hem començat tu i jo també a preparar el programa i parlant també de temes d'actualitat.
1: Sí, que de vegades doncs ens centrem molt als temes locals, però hi ha temes actuals doncs que potser no parlem. Avui parlarem, tot i que sobre la taula doncs hi ha molts temes i triar un és complicat. Però el Miquel i jo seguim el cas antic, de prop, ja sabeu les investigacions com van, que si els excursionistes, que si la terapeuta de l'antic, que si la dona que no declararà en contra del fill, en fi, un judici que doncs, ens té una mica a tots allò fent seguiment. També el cas d'aquesta infermera que ha matat el seu marit, que era bomber, i que l'ha enverinat i ens quedem fora de joc amb lo senzill que és divorciar-se. Vull dir, no fa falta fer i trastocar la vida d'ell i la vida teva. Si vols matar algú, mata't tu, no? Què diem? Doncs aquestes propostes que estan sobre la taula, la temperatura, que avui en parlarem també, si tenim temps, de les temperatures i com ens afecta, no? Quan veiem que des d'abril fins a juny a França han mort 1.000 persones per la calor. No parlem d'aquestes qüestions, sembla que no interessen, que no són d'actualitat i la veritat és que sense intenció d'alarmar a ningú, fan por. 1.000 persones a França que han mort de cops de calor. Vull dir, això ens situa en ser prudents, en un sentit d'estar alerta i ser prudents, evitar les hores de màxim calor, beure molts líquids. De veritat, si no teniu que anar al metge, si no teniu una urgència, doncs potser no val la pena sortir a fer no sé què i què sé jo, perquè qualsevol persona pot patir un cop de calor, no? I després, potser també hauríem de fer una mica de primers auxilis, perquè ningú sap què fer quan passen aquestes coses. I tots tenim eines que ens poden ajudar. Si li demaneu a la intel·ligència artificial què fer en cas de col·lapso, en cas d'allò una pujada de temperatura, segurament que ens donarà consells. Però, a més, tenim temps de saber com hem d'actuar. Passem molta estona mirant el mòbil, històries de gent que ni nos va ni nos viene i que no ens serveixen per res. I, en comptes d'això, podríem buscar què fer o quins primers auxilis podem aplicar a una persona doncs, que ens trobem al carrer o a l'autobús o a casa que pateixi un cop de calor, no? Jo crec que hi ha coses, no, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Sí, sí, ja t'he dit bon dia. Sí, sí, estàvem parlant de tot això. Important, important, sí. Sí, sí.
1: És que amb aquesta calor no puc, eh?
2: Bueno, normal. Aquí les temperatures també són elevades.
1: Jo no sé si això funciona o no funciona, però ara mateix tinc una calda a sobre que diria que ni l'aire aquest que tenim un aire per tota el nostre recinte,
2: per tota la redacció,
1: funciona o no funciona. I si tot això fos poc, avui jo et deia, Miquel, tu has escoltat parlar del bacteri carnívor? Clar, Miquel, que està a la onda de todo.
2: No, bueno, la onda de tot, no, però sí que he escoltat aquesta notícia i també impacta molt, no?
1: Home, veure... impacta, i impacta perquè ningú parla.
2: S'ha parlat, però es parla poc, sí.
1: Per sobre, s'ha parlat per sobre, com això dels, de les 1.000 persones que han mort a França per cops de calor, no? També hem de dir...
2: Estem a ple estiu.
1: Clar.
2: És una notícia que tampoc és agradable de tractar, no? Perquè hi crea, doncs, certa alarma social també.
1: Clar, sempre...
2: I sobretot en l'època que estem.
1: Sempre lo achacamos a crear alerta. Però... jo crec que la informació és molt valuosa perquè ens permet actuar. Si no ho saps, no actuaràs i no tomaràs medidas, no prendràs mesures, però si ho saps, pots protegir-te. És com això del bacteri carnívor. S'està parlant i es parla poc, i clar, com diu el Miquel, vivim al país del turisme. Clar, això no interessa. Dir que la Mediterrània ara té un bacteri que és carnívor i que es transmet per marisc cru o per ferides obertes. Doncs potser és veritat, no val la pena comentar-ho, però si vas a la platja i tens una ferida oberta, potser et trobes amb aquest problema. Que si tens salut, allò de roble, si tens una bona salut, doncs hi ha un tractament, es cura i no passa res. Però si ets un malalt crònic, per exemple, un diabètic, doncs és millor que no et fiquis a l'aigua. Perquè, clar, això et pot portar problemes greus. I tot això es parla molt poc. I jo crec que, ni que sigui sense alarmar, però sí amb la intenció d'informar, doncs saber que amb aquestes temperatures altes estem trobant que la Mediterrània s'està convertint en el Carib. I, de fet, hi ha espècies que trobem a Mèxic o a la República Dominicana que ara ja es troben al Mediterrani. Això és un indicatiu de que algo està passant i que, clar, ens trobem amb bacteris carnívors justament per aquest calentament de l'aigua a zones on abans no eren així, no? I jo no, la intenció no és ara ficar por a la gent. Ostres, ja no podrem anar a la platja, com diuen les meves amigues. Ara ja solo nos faltava el bacterio carnívoro o la bacteria carnívora para tampoco poder ir a banyar-nos a la playa. No, no es tracta d'això, no? Es tracta, doncs, que si teniu una ferida, com que tenim el xip tota la vida, hem escoltat, ui, les ferides se curen en la playa. Això ho hem escoltat tota la vida. Jo he crescut.
2: És veritat que l'aigua del mar, que a més té un alt índex de iode, va molt bé.
1: De sal, clar.
2: Entre la sal i la iode va molt bé per curar ferides, però clar, sempre i quan no tinguis altres patologies o no tinguis problemes de cicatrització i...
1: Clar, hi ha de ser aigua de mar. A dia d'avui els mars, doncs, també ja
2: estan bastant contaminats.
1: Llavors, clar, tot això s'ha de tenir en compte. Ara mateix una persona que té una ferida ja de per si no és recomanable entrar a l'aigua perquè també hi ha temes fecals, vull dir que vigilem. I també jo crec que és molt interessant investigar i trobar el punt de tenir la informació per poder actuar. Jo crec que ens podem protegir si coneixem la veritat de les coses. Llavors, avui sobre la taula poso el bacteri carnívor i cadascú que investigui, que busqui, que s'informi i que sigui conscient aquest estiu, quan vagi a la platja o als rius, doncs de pensar amb sentit comú amb aquesta qüestió, no? Que, a veure, ens pot portar molts mals de caps si desconeixem. Per això crec que és important. Bé, i res, tenia una altra proposta, i és que ens va preocupar molt l'incendi que es va produir a Tiana, suposo que a tothom, i ahir vam saber que va ingressar el detingut que van apressar per aquest incendi en un centre de salut mental. La consellera de l'Interior, la Núria Parlon, va assenyalar que el detingut per l'incendi de Tiana estava ingressat des d'ahir en un centre de salut mental. Així ho ha apuntat Parlon quan va ser preguntada aquesta setmana per les novetats d'aquesta investigació. Segons va indicar, la persona està ara mateix ingressada en un centre de salut mental i quan es recuperi tornarà a passar a disposició judicial. Vull dir que el tema és aquest, no? L'home va ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la seva relació amb l'origen de l'incendi forestal que hauria estat provocat i hauria afectat a 48 hectàrees. Precisament dissabte l'Ajuntament de Tiana va anunciar que l'Ajuntament mateix es personarà en el procediment judicial contra aquest detingut. Doncs aquí tenim la història que segueix cap endavant i que doncs ara sabem que aquesta persona està detinguda i que ha ingressat en un centre de salut mental i després, quan els metges ho considerin, passarà a disposició judicial. Ja hem dit que avui és dimecres i és dimecres que ens acompanyen a la biblioteca amb la ciència. L'equipament proposa una activitat per desencriptar un missatge secret a càrrec d'Explorium i així aprendre com s'encripten les contrasenyes que cada dia utilitzem. Es tracta d'un taller que començarà a 6:45 de la tarda i està adreçat a persones a partir de 10 anys. Cal reservar plaça gratuïtament al web entrades.montornès.cat. Properament ens ho explicarà la dinamitzadora de joventut, la Tania Sánchez, però ja us avanço que comença el cicle de cinema a la fresca amb el remake de la pel·lícula Com ensinistrar un drac. La programació de l'estiu jove 2026 del Departament Municipal de Joventut porta un cicle de cinema a la fresca per al mes de juliol. Això ens agrada molt a tots. I no tan sols al jovent, tothom pot anar a gaudir del cinema a la fresca. La primera de les sessions previstes és aquest divendres 3 de juliol i serà a la plaça del poble, a les 9:30. Allà el veïnat podrà veure el remake de la pel·lícula Com ensinistrar a un drac, dirigit per Dan Belois o Belois, que és una pel·li de 2015. Doncs vinga, aprofitem i gaudim, com no, de totes aquestes propostes. També ens hem assabentat que aquest cap de setmana a Montornès tenim la 32ª del Festival de Folk Ball a Montornès. Avui ens visitarà el Ramon Altimira, a veure si l'enganxem, i la Mireia o jo fem que ens expliqui que ja tenim aquí el Festival de Folk i qui vindrà a aquest festival. Ja us avanço que hi haurà música folk, és obvi, una trobada de grallers, de balls populars i un sopar popular per celebrar un nou ball a Montornès. El Ball de Diables i el Drac de Montornès proposa una nit de cultura i músiques populars per al Festival Ball a Montornès. És la edició número 32 d'aquest esdeveniment i tindrà lloc dissabte 4 de juliol.

També teniu dins a l'estiu jove la Bubble Party, una carpa polivalent al Sorralet, una gran festa jove per donar la benvinguda a juliol amb música, un toro mecànic i inflables. Continuen les activitats del programa Estiu Jove, impulsat per el Departament de Joventut de l'Ajuntament. Us he parlat de cinema a la fresca, però també vull recordar que aquest dissabte 4 de juliol tenim una proposta màgica. Festa jove per donar la benvinguda a juliol amb toro mecànic i inflables, allà al Sorralet. No us ho perdeu, de 12 a 17 anys, inclosa en els pressupostos participatius. Serà aquest dissabte de 10 i mitja a 2. Els joves que hagin nascut entre 2008 i 2013 podran pujar a un toro mecànic i a inflables. I també hi haurà una actuació musical de Digi Bacardit. Doncs tot això, fixeu-vos a Montornès, què més volem? Ràpidament us portava dues notícies de la comarca, i és que fa dies que han trobat un cadàver en estat avançat de descomposició a Santa Maria de Martorelles. Els Mossos han obert una investigació, això va passar la nit de Sant Joan. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que va ser trobada dimarts de la setmana passada al vespre en estat de descomposició avançat al costat del jaciment de Castellruf a Santa Maria de Martorelles. Així ho hem sapigut des de fa dies. Els Mossos treballen ara amb la hipòtesi que la víctima feia dies que estava morta en el moment de la troballa. De fet, encara no tenim dades de l'autòpsia, però s'investiga aquest succés que doncs, ja porta uns quants dies. També retirar-se els palets causants de la plaga de mosques a Martorelles. L'Ajuntament havia enviat dos requeriments a l'empresa perquè retirés els plàstics amb residus. Després de que l'Ajuntament de Martorelles hagués enviat dos requeriments a Logimplas, l'empresa responsable de la plaga de mosques, que fa dues setmanes afectava els barris del municipi, doncs ja s'han retirat tots els palets i aquest problema ja està resolt. Doncs aquestes són algunes de les notícies que fan referència a la comarca. També doncs, volem recordar que la policia de Montornès ahir ens avisava d'un incendi a l'empresa Rei Traplàs que es va produir a les 8:35. El foc s'havia originat a uns contenidors de plàstic, es van desplaçar 5 dotacions de bombers i es va extingir el foc en 15 minuts. Aquesta és una informació que va fer ahir la policia local per la tarda. I aquestes són algunes de les notícies destacades del dia d'avui que hem volgut compartir amb tots vosaltres. Ens anem ja amb d'altres qüestions. I no sé si sabeu que avui és el Dia Internacional del Reggae. Música reggae per gaudir, per disfrutar i per compartir. És aquella música que ens dona molt bon rotllo. Cada 1 de juliol se celebra el Dia Internacional del Reggae, un estil de música que va sorgir de la illa del Carib de Jamaica i que ja s'ha fet universal per la capacitat que tenen aquests ritmes d'inspirar, d'animar i d'encoratjar a la gent.

amb una cançó que a mi em recorda la meva joventut. I concretament em recorda les fires. Aquello de fiestas mayores, ferias... Era Pino Danjo i aquesta, que idea...

0: sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata, l'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, accarezzata, su di sì, non su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho...
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: Doncs atenció, perquè avui tindrem el gust i el plaer de convidar la Maribel Rodríguez, que ha tornat i que es troba una mica millor. Ara parlarem amb ella. Tot el que hem de saber avui sobre les bateries dels vehicles. Cap a les 11, la Montse Caballero d'Autovian ens posa al dia de com hem de mantenir el vehicle i les nostres bateries per no quedar-nos després amb el susto o tirats a la carretera. I acabarem amb la Yasone Sánchez, que avui ens parla de com saber si la nostra energia està esgotada. Doncs això aquí, a les Mañanes de Ràdio Montornès. No marxeu. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
1: Bon dia, què tal? Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució a l'interior nord, sense descartar algunes precipitacions poc significatives. Avui baixen les temperatures, quedant-se les màximes als 34 graus a Manresa i Igualada, 33 a Vic i Rubí, 31 a Sabadell i Vilanova i la Geltrú, 30 a Barcelona i Mataró. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint a la component sud-est amb intervals moderats al litoral. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia, Farmàcia Moreno, avinguda 11 de setembre, número 38. Per qualsevol emergència, 112 o al telèfon d'emergències de la policia local 93572 1110.
2: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 menys greus i 33 ferides lleus. L'autobús que cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp acabava de sortir de l'estació quan ha impactat contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. Els serveis d'emergència han muntat una àrea sanitària al mateix lloc de l'accident per fer el triatge i estabilitzar els pacients. 13 persones han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El SEM també ha activat suport psicològic. L'avís s'ha rebut a 7:45 del matí, bombers s'hi han desplaçat, 11 dotacions i el SEM. També un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat que és un accident, que és l'accident més greu que ha partit la ciutat. Les causes encara s'investiguen. L'escoltem.
2: Estem ara en aquests moments investigant el que ha succeït en les càmeres. Malgrat que és un accident greu, s'hauria pogut ser molt pitjor. Només que hauria estat una hora més tard, per exemple, en la Rambla de Ferran, on ha passat molta gent.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu suport als ferits per l'accident a Lleida. Ho ha fet en la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups hi han afegit paraules de suport.
3: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la Cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela i 150 continuen desapareguts. També hi ha 11 persones atrapades sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 1.943 les víctimes mortals al país, amb més de 10.500 ferits. Des del doble terratrèmol del 24 de juny s'han registrat prop de 700 rèpliques. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500.000 euros. I pel que fa al temps, aquest dimecres serà l'últim dia amb ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu i al nord-est, amb alguna tronada intensa. Dominarà el sol, amb temperatures que oscilaran entre els 30 i els 37 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
5: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
5: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 en estat menys greu i 33 ferides lleus. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acaba de sortir de l'estació quan va impactar contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. La conductora feia poc que s'havia incorporat a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Un conductor veterà que és un dels ferits més greus del sinistre, com ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa.
2: La conductora és que fa poc s'ha incorporat a l'empresa i que anava assistida per un segon conductor que també es trobava a l'autobús, que és precisament el que ha patit el major impacte i en aquests moments està sent intervingut a l'Arnau. Per tant, desconec la seva trajectòria professional. El que sí que se'ns ha dit és que feia poc que estava treballant a l'empresa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha expressat el seu suport als ferits i a les famílies. Ho ha fet durant la sessió de control al Parlament, on el president de la Cambra i tots els grups han afegit paraules de suport. Les causes exactes de l'accident continuen sota investigació. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya amb nits tropicals. A 7 de cada 10 estacions de Meteocat i màximes per sobre els 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també s'ha notat al mar. El programa Copernicus, d'Europeu, alerta que les temperatures marines superen el record de 2023 amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. A Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut Carles de Salut Carles III. La xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres, des de 2015, i quadruplica l'anterior rècord, la de l'any passat. De fet, supera les morts atribuïdes a la calor en els mesos de juny dels últims 10 anys sumats. 8 de cada 10 defuncions s'han concentrat l'última setmana del mes, coincidint amb l'onada de calor. A Barcelona, la primera meitat de 2020 també ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. I el Tribunal Suprem estudia portar a la Justícia Europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada nit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Pili García. El xoc d'un autobús contra la façana de la Diputació de Lleida a la Rambla de Ferran ha deixat 44 ferits de diversa consideració aquest dimecres al matí. Del total d'afectats hi ha 4 ferits crítics, 9 en estat menys lleu i 31 lleus. Quim Gassó, UAU Lleida Ràdio.
2: El vehicle, amb uns 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos de la capital del Segrià. Per motius que encara es desconeixen, el vehicle s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona posterior. El paen cap Fèlix Larrosa ha destacat la gravetat de l'accident.
3: Jo no el recordo, tinc accidents a Lleida, especialment amb carreteres d'accés, amb persones que traspassades, no? O un altre accident de circulació que ha sofert situació greu, no? Però de l'abast i de l'nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys.
2: D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència, un d'ells ha estat ingressat a l'UCI. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor, un conductor veterà que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: I 69 persones han mort a les carreteres catalanes durant el primer semestre de l'any, una menys que el 2025, segons el Servei Català del Trànsit. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes, 29 morts, 6 més que l'any passat i representen el 42% del total. En conjunt, 6 de cada 10 víctimes eren usuaris vulnerables, com ara motoristes, vianants o ciclistes. Els ferits greus també baixen. Se n'han registrat 352, un 12% menys que el 2025. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions del Meteocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines ja superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. De fet, 8 de cada 10 defuncions que s'han concentrat l'última setmana del mes a Barcelona han estat coincidint amb l'onada de calor, amb més de la meitat que ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. Com dèiem, la calor també ha tingut impacte en la salut. Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III, la xifra més alta en un mes de juny des de que hi ha registres el 2015 i quadruplica l'anterior rècord de l'any passat. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès 91.2 de la FM.
5: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
6: Vale.
5: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
7: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a quarts de 8 del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
3: De l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort l'hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Venezuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
4: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
1: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
4: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
1: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
4: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen. Aquest matí ho vivien així els conductors.
5: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
6: Nos quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Vull en transporte público, perquè a este paso no se n'anem a llegar.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
4: El Saló farà el recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
1: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
7: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
1: Volem saber també si la calor ens ha de donar treva. Un cop d'ull al temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
8: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de Ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Villeries, també el Puigcalm o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant, només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Quatre persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
9: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
3: Però de l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
9: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
10: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
9: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
11: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
4: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
1: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
13: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
12: I el president Illa s'hi ha compromès.
14: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
12: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
1: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que el Parlament rebutgés la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
4: La directora general d'Apartur, Marianne Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
15: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
4: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
1: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
17: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
16: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
0: Notícies en xarxa.
1: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
18: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
19: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
18: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I atenció a aquesta nova troballa científica. Una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls, Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
21: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
20: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
18: I de fet multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
1: A Barcelona, a prop d'una vintena d'empreses, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
6: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
5: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
22: Vinieron una empresa del tranvía y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
23: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
5: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Ana Ruiz, bon dia.
24: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
25: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
24: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
26: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
27: Nos quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
24: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
1: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposen més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guives.
28: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les 2, 2:45 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
29: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
28: D'altra banda, l'última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
1: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
30: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera N145. Des de la seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
31: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst en aquest pla 2030-2040, i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no?
30: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrí, al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
1: Les obres del nou arxiu de Barcelona que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo al 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
2: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
1: I és moment per a la cultura. Avui amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Soji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'ànime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
7: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
4: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la Nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de l'arquitecte en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, Pagès i l'Obrera revela que la primera casa que va construir va ser un encàrrec de Salvador Pagès, el director de la societat cooperativa La Obrera Mataronense. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
8: Antoni Gaudí va dissenyar tres edificis a Mataró entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense. En concret, va projectar la casa del promotor de la cooperativa, Salvador Pagès, un immoble d'una planta que ja no es conserva, les latrines dels treballadors de la fàbrica i una nau de blanqueig de cotó, el que avui dia es coneix com a Nau Gaudí. La col·laboració entre Gaudí i Pagès va durar més d'una dècada. De fet, Gaudí havia de construir unes 30 cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
9: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
8: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
1: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
10: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruselles és director del Festival Nits.
11: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
10: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Son Lomang i Safsky Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema d'acció del Hong Kong.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres possessió avui del càrrec de president del Barça.
0: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
6: Tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
0: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Rayo de Montserrat serà present a la samarreta del Kitsanàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
12: El Kitsanàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes tres temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planes és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
13: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Kitsanàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Kitsanàs. Llavors el club i nosaltres doncs, ho vam tenir que adaptar amb les normes ACB, també amb el patró, i llavors bueno, és allò que dèiem, no? Que volíem donar-li una identitat pròpia a la samarreta, que sigui sobretot d'aquí, de la nostra terra.
12: La intenció del Kitsanàs Manresa és que les noves equipacions ja estiguin disponibles d'aquí 15 dies a la botiga del Nou Congost.
0: I encara un apunt de bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, que ha signat una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit a la Lliga Femenina, viurà la seva tercera temporada a Fontejau.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar a versió a alguns membres de casa o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Per què menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix. Salut, coneixement i benestar.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava

0: La leva gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Sònia Kerr.
1: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
1: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
1: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
2: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
3: Yo quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Vull entrar al transport públic, perquè a este paso no sé on anem a llegar.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del manga Barcelona.
1: El saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
0: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
4: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
0: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país, sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puigdecalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant, només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. Ho avui Lleida Ràdio, Quim Gassó.
7: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
8: Però de l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
7: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut.
7: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president.

0: de la cambra de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
2: Ens quedem a la cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mon Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
4: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dona sentit a aquesta legislatura.
3: I el president Illa s'hi ha compromès.
0: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
3: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
2: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
6: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
5: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
7: Notícies en xarxa.
2: Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
1: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
8: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
1: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
2: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
10: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
9: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
2: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
12: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
11: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
13: Vinieron una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
14: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
11: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
2: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
1: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
2: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat 2 adolescents menors d'edat, acusats de fer tocaments a 2 noies, també menors.
1: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
15: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
16: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
15: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
17: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
18: Yo quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se entendemos a llegar.
15: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
2: Són 3:45 i seguim en plana econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shine o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
1: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
19: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
1: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
2: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
20: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
2: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
22: Avui al jaciment dels Casots a Subirats s'ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion moyasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
23: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard també és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
22: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
2: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona el David Navarro. Bon dia, David.
24: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del saló, Junji Ito.
25: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
24: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
2: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
1: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
2: I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
0: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
3: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
0: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
2: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026 que atorga el Ministeri de Cultura.
1: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
2: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
4: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
5: Tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
4: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el recamp Lázar Caldas mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldas, Aleix Marí.
6: El recamp Lázar ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'hoquei Lliga Plata que estava pendent i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí Madrid ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
4: En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero. La barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
8: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
4: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
2: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
10: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
12: Vale.
10: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
13: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 5 persones en estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamont i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquest accident s'ha referit avui a la sessió de control del Parlament al president Salvador Illa.
3: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
2: I efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l'IRTA Cressa en el marc de la investigació del brot de pesta porcina africana. Ho ha avançat el País i ho han confirmat fonts policials que apunten que el jutjat que s'ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar aquesta diligència. El primer escorcoll va passar, recordem-ho, el 18 de desembre. Va durar unes 14 hores. Els agents es van endur documentació i mostres del virus amb què treballen els investigadors. I Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura al juny, la xifra més alta de la sèrie històrica. De fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de mortalitat diària. I una dona de 32 anys ha mort en una piscina privada aquest dimarts a la nit a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, com ha avançat el Diari de Tarragona i confirmen des de Protecció Civil. L'avís pel succés es va rebre 2:15 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la seva mort. I a les comarques gironines d'avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2 que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots els sentits durant l'any, sobretot de dilluns a divendres. I darrer apunt, perquè Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, que també té com a fita la recuperació econòmica del club.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2, de la FM.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents d'un incendi a Gramunt, a la Serra d'Almenara, de Camps de Rostolls i també en part de vegetació forestal. La nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus, en té l'última hora. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs mira, fins a 19 dotacions de bombers de la Generalitat de Catalunya, amb 16 mitjans terrestres i 3 aèris, han estat treballant aquesta tarda en l'extinció d'aquest incendi en un camp de rostolls i que ha afectat també vegetació forestal i que està ubicat a la Serra d'Almenara. L'avís s'ha rebut quan faltaven 5 minuts per les 2 de la tarda i el foc s'ha donat per estabilitzat cap a les 4 de la tarda. A hores d'ara, sobre el terreny, continuen treballant les dotacions terrestres per remullar la zona, tot i que les 3 dotacions aèries ja s'han retirat. Dic que justament avui, fa un any del gran incendi de la Segarra, que es va endur la vida de 2 persones a Gramunt i que va afectar més de 5.500 hectàrees.
2: Moltíssimes gràcies, Meritxell. Doncs ja ho sentíem, està estabilitzat. Esperem que doncs, no vagi a més. Més temes. 5 persones han estat crítics i 9 menys greus i 31 ferits lleus, recordem. És el balanç provisional d'aquest accident d'autobús que aquest matí ha tingut lloc al centre de Lleida. Portava treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta que podia haver succeït per una pèrdua de control. Més qüestions. Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament d'una llei que permet crear un Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Amb la creació d'aquest centre se situa al capdavant de les Nacions Unides en control d'empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. I el Departament de Territori ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell i Andorra. El document tindrà un cost de 867.000 euros, mentre que el cost de l'obra, en cas que s'acabés executant, es xifra en uns 250 milions. I descobreixen al jaciment paleontològic de Cassots, a Subirats, una nova espècie de gos os de fa gairebé 16 milions d'anys i que és única a Catalunya. Es tracta d'una nova espècie amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. Descoberta, se l'ha batejat amb, a veure si ho sabem dir, Paludosiol mollosolai. És un mamífer que pesa entre 60 i 70 quilos.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes una tarda més a La Intersecció. Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja estem a mitjans de setmana i a juliol, Déu meu, com ha costat avui posar un 7 a la data. Ai, no sé si sentir-me contenta, nostàlgica, però bé, segur que com tots i totes, acalorada, perquè, mare meva, el que estem aguantant aquest estiu i el que ens queda, que portem d'estiu d'estiu, què, 7 dies? 8? Bueno, sí, com sigui, nosaltres encara ens queden uns quants dies per acompanyar-vos i fer-vos una miqueta més fresquet a les tardes. I ho fem com sempre, amb informació, també portem entreteniment, entrevistes, bona música i bons comentaris. Això intentem, oi que sí, Sergi, que tenim a la part tècnica?
2: Oh, i tant, sí, sí, ho intentem i home, jo crec que ho aconseguim.
1: Jo crec que aquesta hora és la que passa més ràpid, ja a partir de la sí, ja em sap greu, però aquí la programació continua, Però bueno, a veure, no pot ser tot la intersecció, hem de deixar pas a altres coses.
2: Exacte, però bueno, estem aquí acompanyant els nostres oients.
1: Això ho intentem, i acompanyant-los bé. Bé, doncs avui dia 1 de juliol, que ja ho avançàvem, que bueno, s'acabava el mes, començàvem juliol, ja hem passat els 6 primers mesos del 2026... No sé si us atreveu a fer una mica de balanç. Tu, Sergi, què? Com ha anat la primera meitat del 2026?
2: Ostres, pues
1: quina pregunta més
2: difícil. Molt malament, la veritat. Vaja. Tinc unes ganes que acabi aquest any i això que anem per la meitat.
1: Ai, sí, a mi sempre amb l'any de la Covid em va passar el mateix. Aquest any també vaig dir, serà un any molt xulo, no? Perquè era, el 2020 era com un any molt rodonet, no? Sí. Així com de número era guai, no? I el 2026 em donava bona vibra, també. I tot i que és cert que no m'ha passat cap cosa greu, és com, no sé, crec que deixaré de dir que serà un bon any l'any següent i així, mira, deixem que ens sorprengui.
2: Exacte, perquè si no potser crees massa expectatives,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: de que
1: sí,
2: serà
1: sí,
2: un
1: sí.
2: Bon any i després la cosa va com va, no?
1: Sí, també és cert que portem unes quantes desgràcies al món que no fan que la cosa ens faci sentir gaire bé.
2: No, el panorama no està gaire positiu, no?
1: No, la veritat és que no. L'única cosa positiva per avui, per molta gent, és que agafen vacances.
2: Déu-n'hi-do, sí, sí, això sí, clar, la gent que ara que avui agafa vacances...
1: Deu estar contenta, eh? Doncs vinga, anem a quedar-nos amb les bones notícies, amb passar-ho bé, amb poder gaudir de les vacances, a poder ser amb la família, amb els amics, amb les amigues, i si no, escolteu un viatge sol, allà on sigui, també està molt bé, eh?
2: Sí, i que viatjar sol avui dia no és com fa 20 anys, eh?
1: No.
2: Mireia, avui dia fer amics és molt fàcil, eh?
1: Home,
2: amb les noves tecnologies.
1: Sí, sí, sí, sí, i no us perdreu, podreu anar al ritme que vosaltres vulgueu, podreu menjar el que vosaltres vulgueu, parar o no parar a fer un cafè, que això
2: si
1: té tot... moltes disputes.
2: Sí, sí, tots són avantatges.
1: Sí, sí, sí, mira, i més baratet que us surt.
2: Exacte, la meitat de preu.
1: Podríeu haver pensat fa un parell o tres de mesos, quan la gent estava agafant vacances. A veure, que a mi viatjar amb la meva família i els meus amics també m'agrada, Però és cert que a vegades...
2: Un viatjat sol també ve de gust.
1: Sí, sí, sí, sí, cap de tot a l'estiu. No patiu, sinó un cap de setmaneta quan sigui. Però doncs deixem de parlar de l'estiu, de la calor... Bueno, ara parlarem una miqueta més de l'estiu, però em referia ja a coses més generals. Anem a centrar-nos en Montornès i en el programa d'avui. Està clar, no podem deixar de parlar realment de l'estiu perquè a Montornès s'estan fent moltes coses, moltes activitats que tenen a veure amb l'època de l'any en la que ens trobem, com és la programació Eduquem i Gaudim en Família, però a l'estiu. És el primer cop que es treu una edició estiuenca d'aquesta programació d'activitats. Ja vam parlar l'altre dia amb la tècnica d'educació, amb la Marga Bernadet, i avui recordarem algunes de les activitats més destacables que hi ha dins d'aquest programa, que és molt extens durant tot el mes de juliol, però també d'on ha sortit i per què s'ha fet aquest any aquesta programació a Montornès, que sobretot ja us avanço, la idea era poder també tenir una programació de tarda, que els casals estan molt bé, però a la tarda què fem? Nens, nenes, famílies, doncs aquest juliol ho tenim pràcticament solucionat. Després hem convidat avui a la intersecció a l'associació Bruixes Montornès. Ens visitaran Jared Martín i l'Anna Ramírez per parlar del nou projecte que tenen entre mans. Hem vist a les seves xarxes que estan fent assajos amb foc, balls... I clar, ens pica molt la curiositat i volem saber en què consisteix aquest projecte i quan podrem veure algun espectacle, que això també tenim moltes ganes de saber què estan preparant i quan serà l'estrena oficial d'aquells balls que porten ja unes quantes setmanes assajant. Així que avui en Jared i l'Anna ens donaran totes les notícies relacionades amb aquest tema. I també avui ens visitarà una altra montornesenca, tot i que ara visqui fora, però el seu cor el segueix tenint aquí, i és l'Ariadna Nazar, que presenta el disc Les que no enviem. Ja ens va presentar fa un parell de mesos, potser el primer avançament d'aquest disc, amb un disc que té també una col·laboració, la primera de la cantant, i avui ens presentarà tot el disc. Amb ella parlarà el nostre company, el Miquel Zafra, i precisament va d'això, de cartes, missatges, que va escriure i que en el seu moment no va enviar i que ara ha juntat en un àlbum amb molt, bé, molt de treball darrere, molta qualitat, i que per fi ha pogut publicar i està de gira, eh? No us penseu que la podeu veure a diferents markets aquest estiu. Doncs això és el que tenim preparat. Música també, curiositats, i espero que us quedeu amb nosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Abans de començar a parlar de l'Eduquem i Gaudim en família, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que avui és el darrer dia per sol·licitar posar una barra de begudes a la Festa Major. La proposta s'adreça a entitats del poble i cal que ho demanin de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Com és habitual, els serveis de barra s'ubicaran a la zona de concerts, a l'aparcament del complex esportiu Les Vernedes, i funcionaran les nits del divendres 18 i del dissabte 19 de setembre des de 11:45 de la nit fins a 5:45 de la matinada. En total es preveuen 4 serveis independents, 2 per cada nit, que es distribuiran mitjançant un sorteig públic entre totes les sol·licituds admeses. Per poder optar a la concessió, les entitats han de complir requisits, com ara estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats, amb una antiguitat mínima d'un any, i no tenir deutes pendents amb l'Ajuntament. També hauran d'assumir compromisos com l'ús obligatori de gots reutilitzables, la promoció del català i l'assistència a una formació municipal sobre salut i un funcionament del servei. S'ha obert el termini de sol·licituds d'ajuts al lloguer per joves de fins a 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Entre els requisits hi ha residir legalment a Catalunya, estar empadronat a l'immoble i no deure cap mensualitat de lloguer en el moment de demanar l'ajut. Pel que fa als ingressos de la unitat de convivència, no poden superar els 36.279 euros durant l'exercici del 2024. L'import de lloguer o de cessió d'ús no pot superar els 1.000 euros mensuals en cas d'habitatge o 450 si és una habitació. L'ajut es concedirà per un període màxim de 2 anys i pot cobrir fins al 40% de l'import del lloguer, amb un mínim de 50 euros i un màxim de 250 mensuals. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol, preferentment de forma telemàtica, a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament amb cita prèvia. Montornès recupera la seva participació a la iniciativa Mulla't per l'esclerosi múltiple, una iniciativa de la Fundació Esclerosi Múltiple per donar suport a les persones afectades per la malaltia i contribuir a la seva recerca. L'acte simbòlic serà un salt solidari que tindrà lloc diumenge a les 12 del migdia a les piscines d'estiu de la zona esportiva municipal Les Vernedes. Durant la jornada es podrà adquirir merchandatge de la campanya, com tovalloles, samarretes, bosses i altres articles per recaptar fons per la investigació de la malaltia. També hi ha l'opció de comprar-les a la recepció del CEM Les Vernedes. I amb l'última cosa, amb la que s'ha de quedar és que Àlex Villa, jugador d'escacs locals, ja és esportista d'alt nivell. El Consejo Superior de Deportes ha atorgat la beca DAN al jove gràcies als resultats internacionals aconseguits l'any passat i també aquest 2026. Entre altres avantatges, la distinció permetrà que Villa pugui comptabilitzar la seva carrera esportiva amb la formació acadèmica. A Ara mateix es troba a Galícia, disputa les primeres rondes del Campionat d'Espanya de seleccions representant Catalunya. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquesta setmana s'han engegat les activitats del programa Eduquem i Gaudim en Família a l'estiu, un nou recull que aplega totes les propostes que es podran dur a terme al poble durant els mesos de vacances, posant el focus en activitats de tarda i puntuals que complementin l'oferta dels casals d'estiu. El programa s'emmarca en el projecte Municipis per un estiu enriquit, impulsat per la Diputació de Barcelona i Equitat.org. Com a part del projecte, s'ha realitzat una diagnosi que ha permès establir les prioritats a l'hora de planificar l'estiu. La tècnica d'educació, Marga Bernardes, ha indicat que han treballat tres eixos: l'equitat, la qualitat i la connexió.
3: Ha sigut un procés de reflexió, de diagnosi sobre què és el que el municipi ofereix a l'estiu, no?, com a oportunitats educatives per infants i joves. Ens ha acompanyat la Fundació Jaume Bofill, bueno, que ara es diu Equitat.org, i la Diputació de Barcelona. Hem tingut també un mentor que ens ha anat acompanyant. I hem fet això, hem fet una anàlisi de quina és l'oferta que tenim, no només a nivell d'Ajuntament, a nivell municipal, sinó també per part d'entitats sense ànim de lucre, per part d'empreses, perquè entenem que tot això conforma la xarxa d'activitats d'oferta que hi ha a l'estiu. Amb la idea d'analitzar-ho i veure com en podíem afegir quins eren els buits o les mancances per poder tenir una proposta més equitativa, que vol dir que tothom hi pugui accedir, i una proposta més connectada també, que vol dir que això, que no sigui una suma de coses només, sinó que uh-huh. hi hagi una reflexió conjunta i un treball conjunt sobre què és el que volem oferir, i una proposta també, una oferta de més qualitat, no? Eren una mica els tres eixos que hem treballat en estat aquest.
1: Una de les principals necessitats detectades ha estat la de poder disposar d'una programació accessible que enriqueixi les tardes d'estiu i faciliti la sociabilització i el vincle familiar. Escoltem Marga Bernardes.
3: Es valorava molt bé el casal d'estiu, del casal de vacances, no? I les ofertes així de les entitats esportives també que ofereixen casals, però que potser faltava una programació més adreçada a les famílies, una programació més familiar per fer activitats en família, també una part de programació més a les tardes, no? Perquè si no tot quedava al matí i a la tarda quedava més descobert, i també més diversificat en diferents espais del municipi. Per exemple, es deia que tot es feia molt a Montornès Centre i que potser calia portar també algunes coses a Montornès Nord. I una mica amb aquestes tres necessitats són amb les que hem dissenyat el programa.
1: Dins del teixit d'activitats familiars programades trobem propostes com les sessions familiars de contes i tallers a la biblioteca, un concert a l'Escola Municipal de Música, sessions de cinema a la fresca, l'espai de joc obert a famílies a la Peixera o l'espectacle Com un humo a la plaça de Joaquim Mir. També s'inclou la proposta Encaixa't, una iniciativa per promoure el joc lliure i comunitari a la via pública en col·laboració amb el comerç local. Així, la tècnica d'educació Marga Bernardes ha dit que es vol tornar a promoure el joc al carrer.
3: Intenta promoure l'autonomia dels infants i alhora la recuperació de l'espai públic com un espai de joc. Ja consisteix en que hi ha comerços del barri de Montornès que custodiaran d'alguna manera jocs de taula, jocs per fer al carrer. Llavors els infants, quan vulguin, els poden anar a buscar, són unes caixes, per això es diuen caixa, treuen la caixa al carrer o a les places, juguen, es responsabilitzen de fer la cura del material i després el tornen a la caixa. No? I és una manera d'implicar el comerç en aquesta activitat comunitària, de promoure això, que els infants s'organitzin també per jugar, d'utilitzar les places per jugar. Llavors, bueno, veurem com funciona, però és donar opcions, no?, sense fer-los de la feina, diguéssim, però sí com que tinguin opcions per poder fer activitats i activitats col·lectives, sobretot.
1: També s'ha incorporat al programa informació sobre activitats no habituals dins de les programacions municipals, com els cursos intensius d'anglès que ofereixen les acadèmies del poble i els cursets de natació del CEM Les Vernedes. I és que el programa Eduquem i Gaudim en Família a l'estiu s'ha fet amb el treball transversal de diversos departaments municipals, com el de joventut, tot i que els nois i noies del poble tenen a la seva disposició la programació Estiu Jove.
3: Tenim infància, tenim joventut, tenim feminisme i diversitat, tenim la biblioteca, tenim l'escola de música, sí, tenim cultura, ja és molt àmplia i bueno, esperem que agradi, que funcioni. També dic que la part d'adolescents no l'hem inclosa tota, perquè ja hi ha una programació específica a l'estiu jove, que és també aquest any s'ha pogut ampliar molt gràcies a una subvenció i, bueno, i a tot el treball de l'equip de joventut. I si, ja, si la posàvem aquí, doncs ja ens quedava també un programa molt llarg i també perquè hi ha una difusió molt específica més adreçada a adolescents, no? I aquí hem posat com l'enllaç. I sí que alguna activitat de la biblioteca també per jove sí que l'hem posat aquí, però bueno, el gruix de les activitats per adolescents les tenim a l'estiu jove.
1: A més de l'estiu jove, enguany el Centre Juvenil Sputnik cobrirà les tardes del mes d'agost. Podeu consultar tota la programació d'Unquem i Gaudim en família a l'estiu al web municipal montornès.cat.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa com el Barça al Rooney, sóc un bon Jan com el Woody.
1: Nosaltres continuem a la intersecció amb una mica de música mentre es preparen els nostres primers convidats, el Jared Martín i l'Anna Ramírez. I anem a escoltar una cançó que ho està patant moltíssim. Pot ser la cançó en català de l'estiu? Pot ser una bona candidata. Es diu Torayakis. I és una col·laboració entre Flash i Ice Cream i 31 Fam, que aquí us deixo.

0: Apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.

0: I ara anem a parlar amb Bruixes Montornès. Tenim aquí l'associació, dos membres de l'associació, en Jared Martín, que és el cap de bastons, i l'Anna Ramírez, la tresorera, perquè hem vist que tenen entre mans un nou projecte i el volem descobrir amb ells. Molt bona tarda a tots dos.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal, com esteu?
2: Doncs molt bé.
0: Enfeinats, no?
1: Molt.
0: Bueno, m'encanta aquesta resposta, il·lusionats. Això és el més important. No feu vacances a l'associació o què? Perquè us hem vist molt a tope.
1: No, de fet, a l'estiu tenim pensat treballar com mai.
0: Aprofita aquest temps lliure, suposadament.
2: Exacte. És el moment d'assajar tot el que puguem.
0: Que guai, doncs parlem d'això, d'aquest nou projecte, perquè he vist fotos molt xules, nou vestuari, hem vist foc, anem per pams per això. Aquest projecte que hem vist, clar, em deia Jared, cap de bastons, vol dir que tenim ball de bastons dins de Bruixes Montornès?
2: Efectivament, ara, de bon començament no era la idea, la veritat, sempre s'havia parlat de fer alguna cosa relacionada amb foc, que també en fem.
0: Sí.
2: Però a mesura que va anar avançant el projecte va sorgir aquesta idea, ens va agradar i ara som una mena d'associació estranya que combina totes dues coses. De fet, estem registrats a la coordinadora de bastons de Catalunya, o sigui, som una colla bastonera, però alhora també hi ha gent que ens considera... Bueno, com...
1: Clar, perquè tenim contacte amb altres entitats que fan bastons i també amb altres entitats que fan foc, però cap d'elles fa totes dues coses.
0: Bueno, i això més estrany, jo ho podríem dir única, no?
2: Sí.
1: Literalment. Sí, clar, sí. Tothom es queda com sobtat de, però què feu exactament? Sí? Pues tot, ho fem tot.
0: És el que volem descobrir avui, què fa Bruixes Montornès. Per tant, com que ha evolucionat la idea,
2: exacte,
0: des que vau iniciar, però bueno, jo crec que l'essència s'ha mantingut. No, no sé per què teniu tan pensat fer foc des d'un inici, que és el que us cridava. Té a veure amb les bruixes, no?
1: Realment, clar, hem passat per un procés molt llarg i amb molts canvis. Llavors, va sortir la idea de que ens agradava com fer foc, però tampoc ens agradava tant el soroll i la pirotècnia.
0: Sí.
1: Per tant, volíem com allunyar-nos una mica de la idea de diables com a tal, però sí com tenir una essència de bruixes, de foc, de
0: sí, misteri,
2: per qui no ens conegui, seria com, en comptes de més semblant a diables, seria més semblant a dames de foc de Granollers,
1: sí,
2: potser.
1: Mm-hmm.
2: No sé si hauran vist algun espectacle seu, però és més d'aquest estil.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs bastons, foc, heu començat els assajos.
1: Mm-hmm.
0: Clar, suposo que deu haver algú que us estigui ensenyant o com
2: és
0: estàs sent així autodidacta?
1: És un tema, a nivell bastons, bueno, el cap de bastons ho explicarà, sí, millor.
2: A nivell bastons, bé, ens vam haver de posar en contacte amb la coordinadora, d'aquí vam formar part del registre i ens vam posar en contacte amb la colla de Caldes, que ara són els nostres padrins, crec que és,
1: sí,
2: es pot dir això, i són els que ens han ensenyat. Ens han ensenyat...
1: Ens estan.
2: Bueno, ens estan ensenyant encara. Venen alguns dies, no tots, ens ensenyen alguns balls i després nosaltres els anem assajant.
0: Guai.
2: De part de foc, sí que ha anat tot
1: és
2: més
1: tot
2: diferent.
1: És tot autodidacta. Sí que és veritat que Toc i Foc de la Roca van fer com una mena d'assaig, per dir-ho d'alguna manera, obert. Llavors vam anar, però això va ser com al febrer.
0: Uh-huh.
1: Llavors vam anar, vam fer com el primer contacte amb foc i a partir d'aquí nosaltres, autodidactes, hem anat com treballant, provant coses. Sí que és veritat que com estem molt motivats ho hem agafat amb moltes ganes, llavors com que assagem bastant i ara anem a provar això, ai, això no surt, ah, mira, i ara això... I això surt pitjor.
0: Bueno, o sigui, que sou una associació molt creativa. Jo crec que...
1: Sí.
0: La paraula. És difícil? Us heu trobat que tant bastons com foc... Perquè no sé si algú ja sabia, tenir algunes nocions. Per exemple, a bastons tenim molta tradició a Catalunya, però és cert que és com molt concret, no? Hi ha municipis que sí que encara continuen, però hi ha molts que
2: s'ha perdut. Això em sembla una cosa com molt estranya, això que dius, de... Hi ha molta cultura de bastons, depèn del poble, i després n'hi ha d'altres que dius bastons i la gent, la meitat de la gent, no sap què és. Ens vam trobar que en algun dels primers assajos hi havia la colla que fa sardanes, aquí
0: sí,
2: a Montornès, i es van quedar al·lucinats, en plan, que com pot ser que ara hi hagi aquí bastons? Però, o sigui, hi ha hagut com molt bona rebuda, la veritat,
1: sí,
2: en plan... Hi ha hagut molta gent a qui li hem dit i ha estat com molt il·lusionada, jo ho feia a l'escola o jo coneixia algú, cosa que ens ha motivat bastant,
0: sí,
2: i és una manera de fer conèixer també aquesta tradició a Montornès.
0: Clar, clar, clar. I us ha resultat complicat perquè jo... Ostres, jo conec alguna amiga que més d'un dit ha patit, eh, amb bastons.
2: Sí. Bueno, algun cop també hem patit.
1: Sí, jo soc coneguda per picar bastants dits.
0: No, no només els teus, sinó de la resta.
1: Els de la gent. O sigui, ja hem tingut un parell de...
0: capsulitis.
1: Sí, però res. O sigui, res que no es pugui...
2: Però, aviam, difícil... És a dir, és més intentar tots anar a l'hora, tots... fer-ho bé,
0: clar,
2: però...
0: Hi ha molts elements aquí a tenir en compte.
2: Però bueno, és com al final tenim totes dues coses, hi ha gent que destaca més en una o més a l'altra, i aleshores la part bona és que ens podem anar ensenyant entre nosaltres.
0: Clar, això està molt guai. Quants sou ara l'associació, ara que deu això, que esteu així implicats en aquest projecte, quants més o menys?
1: 12-13.
2: Sí.
0: Uau, bueno, 12, això 13. A dia d'avui és molt, eh?
1: Sí.
0: Una associació, o sigui... Jo crec que es va estar contents. Tot i així, hi ha gent que pugui dir, escolta, que a mi això m'encanta el projecte, vull formar part. Esteu oberts?
1: Estem acabant d'ultimar els primers actes, que els tindrem al setembre, i llavors a partir d'aquí s'obriran com... Bueno, estem intentant fer com... Bueno, no és una enquesta.
2: Sí, com un registre o un d'això d'entrada.
1: Per la gent que vulgui entrar, que sàpiga també una mica els valors de l'associació, que ja estigui conforme, que tal, tal, tal, i també la implicació que suposa, perquè déu-n'hi-do. Però sí, a partir del setembre obrirem portes a qui vulgui venir a provar, a qui vulgui apuntar-se...
0: Guai, guai, llavors esperarem de moment. Parlem del vestuari, perquè hem vist que teniu també vestuari. Jo recordo també que era una cosa que des del principi es volia aconseguir. Com és aquesta nova vestimenta que teniu?
2: Bé, de fet, el tema del vestuari també va ser un dels cops que ens van dir: vosaltres sou una colla molt estranya. Perquè vam estar parlant amb Fet al País, que és una empresa que fa vestits tradicionals a moltes colles de Catalunya. Però clar, la nostra cosa és que necessitàvem dos tipus de vestits, un per fer foc i l'altre per fer bastons. La vestimenta de bastons és, bueno, sempre és la mateixa, té una faldilla curta, els camalls que tenen els picarols, etc. La faixa, però després, clar, per fer foc no podíem portar tot allò. Necessitàvem alguna cosa més ignífuga, que ens protegís, un mocador. També com teníem en ment una vestimenta que... s'assemblés o que fes pensar en les bruixes, la part de foc té una faldilla més llarga. Aleshores, bueno, va ser un procés també, però estem molt contents amb com ha quedat. Tot té un color més o menys uniforme entre tots dos vestits. I la veritat que tenim moltes ganes de que la gent els pugui veure en directe.
0: Aneu tots igual? Són els mateixos vestits per tothom?
1: Sí, sí, sí. O sigui, l'únic que tenim un de foc i un de bastons. Però ja està la resta.
0: Clar, sí, això, ja per curiositat, ja que estem aquí com si estiguéssim prenent un cafè, tot això deu ser car, no?
1: Això ha estat molt car. I també moltes hores invertides que, per sort... la nostra secretària Marta té nocions de disseny.
2: Sí.
1: Llavors va fer com un disseny i vam anar dient: ah, pues canviaria això, canviaré l'altre, i va fer com moltes propostes i va ser molt guai. I un cop ho teníem és el tema de diners, perquè és tot molt car.
2: Molt.
1: Ja no només el vestuari, sinó el material que necessitem per fer foc, els bastons, el no sé què, ara hem de comprar un altaveu per assajar, ara no sé què, bueno, és terrible.
0: Sí, sí, sí. Bueno, i hem vist que esteu anant fent barres, no?, intentant finançar l'associació com es pugui.
1: Sí, també hem intentat fer altres actes, com per exemple es va fer l'any passat, vam posar també barra per Eurovision, però intentem també fer altres coses a part de les barres, com per exemple per Sant Jordi. Aquest any no ha pogut ser, però l'any passat també vam posar una paradeta. Què més hem fet? Hem fet moltes coses.
2: El 8M, Perifèriques.
1: El 8M, és veritat. En Perifèriques també vam posar barra i vam
0: col·laborar. Alguna cosa de marxandatge també hi quedava.
2: També.
1: Sí.
2: Mm-hmm.
1: Sí, sí, tenim totes, xapes...
2: Sí.
0: Bueno, per si hi ha algú que digui, pues mira, potser no m'hi veig, vaig amb bastons, però vull col·laborar amb l'associació, és una manera de poder ajudar-vos.
2: I venen més coses.

0: primícia. El dia 11 de setembre, per la Diada de Catalunya, farem el nostre primer acte, que serà només de bastons.
1: Molt bé.
0: Però tenim moltes ganes. Sí, serà la nostra estrena.
2: I després, ja encara més exclusiva, podem dir que farem el nostre acte de presentació amb foc i bastons i una producció estupenda el dissabte de Festa Major.
1: Molt bé, clar.
2: O sigui que estarem allà...
1: Uau. Sí,
0: estem, en viu, en directe. De fet, estem ara muntant coreos, assajant a tope, perquè déu-n'hi-do el que volem fer per setembre.
2: Sí, tenim un projecte ambiciós.
0: Sí, a veure què surt. Ara les expectatives molt altes. Sí.
1: Anirà molt bé, a més jo crec que heu quadrat les dates meravellosament. Ja com que tot porta fins aquí, no? La tradició doncs, més per la Diada i la Festa Major, jo crec que tindrà molt de públic les propostes i hi ha molta gent esperant, que no sóc l'única, que estem aquí a veure què fan, què fan. Ostres, doncs molta sort en aquest nou projecte, esperem que vagi molt i molt bé i ja després, ja, en aquests actes ens veurem, però després si voleu tornem a parlar, per si hi ha algú que li hagi encantat i es vulgui apuntar, que sàpiga com pot contactar amb vosaltres.
2: Perfecte.
1: Doncs Jared, Anna, des de Bruixes Montornès, moltes gràcies per haver vingut i molta sort.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu. I ara anem a celebrar un d'aquells dies de dies internacionals. Avui és el Dia Internacional del Riqui i aquí volíem celebrar-ho amb tots i totes vosaltres. De seguida anirem a una altra entrevista, però abans una de les artistes, Lily Allen, referent d'aquest gènere. Tant t'agrada, Sergi?
3: És que has dit el Dia Internacional del què, perdó?
1: Del Riqui.
3: Què és el Riqui?
1: Riqui, Riqui, no Riqui, ah, del Riqui.
3: Ah, vale, de Riqui, vale, perdó, és que havia entès de Riqui.
1: És la calor que ens té a tots una mica.
3: Jo penso, com, a vegades estic tan fora d'ona, dic, no sé què deu ser Riqui.
1: Ah, del Riqui, sí.
3: De Riqui, sí.
1: Ah, però hem escoltat una mica de Riqui avui a la intersecció.
3: Ah, perfecte, em sembla molt bé.
1: Doncs escoltem Smile, de Lily Allen.

Doncs continuem amb música i una altra veu femenina. Avui anem a descobrir el nou àlbum, l'àlbum complet d'Ariadna Zar, el més nou, Les que no envié.

0: I abans de marxar, avui us vull donar idees per fer això, sopars frescos, perquè arriba l'hora de fer el sopar i ens fa mandra. Estem cansats, ens ve de gust cuinar. Doncs avui ens portem sopars frescos, ràpids de fer i ben complets, perquè això que han d'anar a cuinar, doncs ja veureu que us passa molt ràpid. Teniu ja per apuntar? Doncs vinga, som-hi.
1: Tot i tenir més temps a l'estiu per innovar amb receptes i aliments, la calor aixafa i dificulta les ganes d'entrar a la cuina, encendre fogons i preparar els àpats. Per tant, en aquesta època de l'any, l'objectiu és aconseguir plats saludables que no requereixin gaire temps ni elaboracions, però siguin complets, saciants i refrescants. És habitual acabar sopant el típic pa amb tomàquet i embotit o el bol de fruita, perquè manquen idees senzilles molt més interessants per a aquesta estació, però la realitat és que hi ha molts recursos que poden ser de servei quan no es tenen ganes de cuinar. Un bon exemple són els gazpachos, des d'on podeu preparar la tradicional recepta amb tomàquet, cogombra, pebrot, ceba i all. O podeu atrevir-vos canviant la meitat del pes del tomàquet per altres ingredients, com maduixa, síndria, meló, cirera o remolatxa. O bé substituir part del cogombra i ol del pebrot per espinacs o carbassó cru. Aquestes cremes fredes us serviran com a primer de verdura i en podeu fer quantitat i reservar a la nevera o fins i tot congelar. A més, pot ser divertit servir-lo amb alguna cosa per sobre que aportarà més vegetals al plat, més nutrients i el farà més cruixent i assegurarà la masticació per activar el procés de digestió i reduir la velocitat d'ingesta. Algunes idees poden ser la mateixa verdura que conté el gazpacho tallada juliana, fruits secs esmicolats, llavors variades, germinats o trossos de pa torrat integral. També proteïna per fer el plat complet com ou dur, daus de formatge fresc, tofu, tonyina, trossets de bacallà esqueixat o salmó fumat, gambetes en senalls de pernil o cigrons especiats. I podeu donar el toc final afegint herbes aromàtiques o espècies. Pel que fa als llegums, podeu fer versions més fresques com els hummus o cremes fredes o fins i tot comprar-los en conserva i afegir-los a amanides o saltejar-los amb verdures. Finalment, també podeu utilitzar el recurs de les amanides deixant-vos portar per la vostra imaginació i assegurant verdures i hortalisses crues, proteïnes com el llegum, l'ou, el formatge o les conserves de peix, els cereals complets com la quinoa, el cuscús, l'arròs basmati o el bulgur i tots aquells ingredients saludables que vulgueu afegir. A l'estiu, procureu consumir aliments rics amb aigua que ajudin a regular la temperatura corporal i no deshidratin. Opteu per plats senzills que no requereixin molta elaboració, però que siguin saludables, complets i gustosos.
2: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Bé, doncs ja tenim idees per sopar i nosaltres ens toca acomiadar-nos. Això sí, si us ha agradat el programa d'avui, us heu perdut algun trosset, que no se us oblidi, que a les 10 el podeu tornar a escoltar. Avui hem parlat de la programació d'Hoquei Amb Gaudim en Família a l'estiu, que ja ha començat amb un munt d'activitats, sobretot per les tardes i alçades a les famílies, que podeu consultar al web montornès.cat. També en Jared Martín i l'Anna Ramírez de Bruixes Montornès ens han presentat el seu projecte de Valls de Bastó i també a Valls en Foc, que podrem veure ja al setembre avui en exclusiva. Ens han dit quan faran l'estrena d'aquestes dues iniciatives que estan treballant. I hem pogut escoltar el disc Les que no envié, l'àlbum d'Ariane Azar, que portava molt de temps treballant i que per fi ha pogut veure la llum i avui ens l'ha portat aquí a la intersecció de la mà del nostre company, el Miquel Zafra. Això ha sigut avui, però demà tornarem amb més informació i més entrevistes noves. Parlarem del mullet per l'esclerosi múltiple, que hem contactat amb la Fundació. També parlarem amb l'Ivan Aznar i ens visitarà l'Aina Barquero, que ja s'acomiadarà fins la temporada vinent. Aquí la secció amb recomanacions de sèries. Espero que no us ho perdeu. Nosaltres per avui acabem. Us esperem demà a partir de les 5. Que vagi molt bé i beveu molta aigua, que no se us oblidi.
3: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos també de corrupció que assetgen el PSOE. Escoltem el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, i la resposta del president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
4: Tots els acords, hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
2: I la Junta Local de Seguretat de Mollet del Vallès ha destacat que es consolida la tendència a la baixa de la delinqüència iniciada el 2022. L'últim any, els delictes registrats a Mollet han disminuït un 5%. En l'àmbit de la seguretat viària, Mollet suma ja 19 anys seguits sense cap accident mortal dins del nucli urbà. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha dit que Mollet és una ciutat segura.
5: Mollet és un municipi segur, que treballa molt bé per aquesta coordinació. Hi ha pocs municipis, del conjunt metropolità, que consolidin una tendència tan bona en relació a delictes contra el patrimoni i també delictes contra les persones. O sigui que s'està treballant molt bé, tenen molt bones dades, continuen baixant la delinqüència i crec que és fruit també del compromís de l'Ajuntament en fer de la política de seguretat una política pública de primer nivell.
2: Els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies que també són menors. Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal de l'Hospitalet Nord. I àmplia victòria de David Bondia en la consulta ciutadana per trobar un nou síndic a Barcelona que va arrencar l'1 de juny. Bondia es presentava a la reelecció, es presenta de fet i ostenta el càrrec des de 2021 i ha rebut un 76% del suport a més de 25 entitats que han fet costat a la seva candidatura. Pel que fa a l'altra candidata, Gemma Calvet, ha estat votada per 643 persones i 6 entitats. I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer al món en tenir una experiència de realitat mixta sota el nom de Clam Tarraco. Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Com ho farà tot plegat? Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa amb la realitat virtual.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé. Aquí he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop. Que no,
3: però de festes com a concepte
2: molt
3: de festes
2: llargues.
3: O de descans, directament?
2: No, clar, de festes de descans. De,
3: també,
2: també,
3: molt bé. Molt
2: però
3: bé, molt
2: avui
3: bé.
2: Parlarem de les altres.
3: Molt bé.
2: Mica. Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
3: D'acord, val, veurem
2: si estem en... De segones interpretacions.
3: D'acord, molt bé.
2: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
3: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
2: Exacte,
3: en alguns casos.
2: Exacte, això m'agrada, amics.
3: Val?
2: I també si els gegants tenen allò... queer.
3: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
2: Bueno, ja ho veurem.
3: Ho veurem, perquè
2: ja
3: potser
2: veurem.
3: Hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
2: jo
3: ser.
2: Tinc teories.
3: Val, després ens les expliques.
2: Sí, tant.
3: Molt bé. Doncs
2: vinga,
3: som-hi.
2: Vinga. Avui, al Col·lectius en Xarxa,
3: Festes populars.
1: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva i, com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
3: Sí.
2: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada. No? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat a, no, amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi només a la festa,
3: oi? Tant,
2: oi?
3: Sí.
2: A les verges, a les processons, no, vestides amb aquelles mantellines, no, de llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
1: Col·lectius en Xarxa, el programa queer que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodón, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques, però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
4: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
2: Doncs jo m'hi he d'apuntar aquesta, perquè li estic trobant el gustillo de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè... fa poc has presentat un llibre que es diu Premià Pirata.
4: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
2: Exacte, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica al tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
4: És a dir, l'eix temàtic, el que aniria passant, però posat al segle XVII.
2: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre... et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem o tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
4: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que a Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí, bàsicament, són festes patronals, no? Les nostres, perquè són Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagin exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que és, no és la seva festa major pròpiament, i aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
3: Molt bé, molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors, i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquesta festa, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs, potser la part més transgressora, no?, la part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
4: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no?, ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, amb la cultura popular, doncs, els castellers, o en qualsevol festa, es permet ja, per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin... Té un nom en concret que ara em perdonareu que no sé com es diu. I això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan els puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premials, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural, en el sentit de que donant espai que cadascú visqués el ball com vulgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no?, tens... hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
3: És que a més crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pubilla, i justament directament d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no?, s'ho carreguen, no?, i se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no?, perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocat, no ho sabem si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no?, i en aquest cas ho trenquen amb tot i l'acceptació és total.
4: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
3: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant...
4: No és... Ens la sentim molt nostra, però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte, i potser aquesta...
0: Revolucionari, no?
4: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
3: Clar.
5: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però, per exemple, l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest, marcant, no?, abdominals, pits... allò només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no? Una mica l'Omar.
4: A veure, clar, de coses revolucionàries en l'àmbit de la cultura popular, els sis símbols, no?, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant, que són Les gegantes, un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau de... A veure que ho busqui aquí. D'en David Caelles, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caelles fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, els gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas d'avall més marcat, i aquí, en relació a l'Omar amb l'Ester, que era la parella tradicional, i l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és, llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona, heterosexual, casada, seguint les tradicions, i, per exemple, aquí Premià de Dalt, jo que sóc de la colla de geganters de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans, i això tota la vida, anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar, no són parella, perquè ja tothom dona per fet.
3: Dona per fet,
4: Si és un gegant i un gegant, han de ser parella. I d'aquí que hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà, amb figures que són directament persones trans, i que, diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que, diguéssim, que té passing i que no pots dubtar de realment quins són els genitals de... que fixeu-vos quina cosa està parlant. Que si voleu que hi anem, anem, no? I encara una altra figura. A veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe. És de Sant Andreu de la Barca i es diu La Perla de Llobregat. La van estrenar el juny del 2025 i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els... cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment, així com altres figures d'aquest... Que busquen, no?, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
3: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona, no? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no?, una mica, doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i a poc a poc es van fent passos per modificar també la història, no?, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda, no?, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint, no? Encara hi ha molt d'això.
4: En la nostra festa jo crec que hi ha diguéssim un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix la idea de que a ella l'Omar li agrada.
3: D'acord.
4: I que no és que, és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes, és a dir, té el seu amor premianenc, però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
5: Llavors, sí que sí que podem reconèixer, podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
4: Per descomptat, sí.
5: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat... traduint, si engegant, l'home-dona amb aquest...
4: En les figures i en les festes populars en general, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament per mantenir uns rols tradicionals.
5: Però, en canvi, ho dèiem abans, no? la disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
4: Uf, el carnaval.
5: De llibertat.
4: Oh, m'estàs tocant un...
5: A veure, explica, explica.
4: Estàs anant a buscar...
5: Digues.
4: O sigui, jo no puc suportar... Digue. Quan per carnaval es fa allò de les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
5: Ah, clar.
4: Sí, jo
5: sobretot
4: no
5: els nois, no? Que molts nois total. Es disfressen de noies.
4: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo què sé, durant segles, els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res. Mm-hmm. En sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
3: I
4: puc.
3: I això, Albert, realment. Va sumat també als comiats de solter. És a dir, és que no he entès
5: una altra,
3: mai...
5: Una altra festa popular.
3: Total, una festa popular totalment... que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el nòvio, el xicot, de dona. És a dir,
4: bueno,
3: que
4: ridiculitzar l'home.
3: Totalment. I a més, passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida que a mi m'horroritza, o sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi de veure un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui i no amb gent gran. O sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
4: Jo, és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
3: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que, sí, que es vesteix d'infermera, no? No ho sé. Això és una guerra que estem perdent i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
4: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. Mm-hmm. No? O sigui... Mm-hmm. En tot cas...
3: No havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
4: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt.
3: Ja,
4: no?
3: Ja.
4: Quan això estigui acabat, els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no? De cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que tu, doncs, no t'agrada que faci.
3: Clar.
4: Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així, el llibre, dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdonin per tot allò, no? La meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascuna de les figures.
5: Mm-hmm. Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda més, una miqueta més lluny,
4: clar,
5: no?
4: Clar, jo soc del 94.
5: Clar, et queda més lluny.
4: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era
5: clar,
4: anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari perquè jo ho vull viure vestit de premianenc, uh-huh. Jo tinc premianencs, uh-huh. I vull viure-ho des de dalt de l'escenari. I va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
5: El que sí que coneixes és la Neus Serra,
4: sí.
5: Que sí que forma part d'aquesta... I em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
4: Exacte,
5: del
4: sí,
5: llibre.
4: Forma part del primer cercle de lectors.
5: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
4: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit de que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són 4 gats. Mm. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que sí que són més banyistes, no? Gent sí. Que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant i també, sobretot, que clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. Uh-huh. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
5: Ens agermana, no?
4: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir. Voler seguir i voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar i de cop dius, ostres, però sumeu vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
5: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
4: Clar,
5: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
4: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, és el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfol i la Siseta. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
2: Vale.
4: I directament, un sol i una lluna, arriben els pirates, festa major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
3: I del 99, aprofitant la documentació aquesta hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència doncs, de la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
4: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte, no? Aquest és l'inici, i anar tendint a treure, diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols, amb els representants de cada bàndol, però dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de Can Martí es declara l'Ester.
3: Sí.
4: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment, no? Cadascú tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora... I mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la Festa Major.
5: És molt interessant el llibre perquè, a banda de la part novel·lada, és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no?, fil per randa.
4: Mira, això va començar perquè en el cercle de lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la Festa Major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la Festa Major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit del món que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la Festa Major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que de cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la Festa Major, no? De buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur, i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què, o quines eren les coses, doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui tothom ho viu en una altra. Sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
3: Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI, doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués, doncs, segurament també més representació, doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques reals de carn, i que es veiés, doncs, d'una manera molt més clara representat al col·lectiu. Què faries o què es podria fer? posats a imaginar,
4: sí, sí. A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere, no? Clar, que hi hagi uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí, ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal, i escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també total. El visibilitzem. No sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Ester digués, jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no? Amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla? I en canvi, un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
3: clar,
4: no?
3: Clar. Sí, sí.
4: Per això vaig voler jugar una mica amb aquest tret.
3: Doncs això és importantíssim. Per tant, avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
4: Un plaer.
5: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band, i amb una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta que es diu Trempo.
3: Molt bé, doncs amb aquesta marxem. Moltes gràcies. Fins la propera.
5: Que vagi bé. Adéu.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la
1: FM. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. 5 persones han estat crític ingressats a la UCI, 8 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida, cobria el trajecte entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació a la Rambla de Ferran. La conductora feia poc temps que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus en aquest accident. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta que la causa seria la pèrdua del control. I Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Ara ja fa gairebé una setmana els sismes. Els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar persones sota la runa. De fet, les últimes hores s'han detectat 11 en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ho explica a la xarxa, ha parlat de la necessària col·laboració.
3: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
2: I la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16.000 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments. Per cert, que Irlanda descarta per ara abordar l'oficialitat del català durant la seva presidència de torn al Consell de la Unió Europea, que assumeix a partir d'avui i fins a final d'any. El govern de Michael Martin pren el relleu a Xipre, que durant els últims 6 mesos ha liderat discussions entre els estats membres a Brussel·les. Durant la presidència xipriota no s'ha discutit cap vegada l'oficialitat del català. De fet, l'últim cop que es va debatre va ser el juliol de l'any passat. I la nau Gaudí de Mataró mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de Gaudí en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, pagès i l'obrera revela la primera casa que es va construir per encàrrec de Salvador Pagès.

Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries. Per davant, 60 minuts de música i, com sempre, amb la companyia de l'Aleix Alari, el control de so, i aquí, al micròfon, el Jordi Tortós, qui us parla. Avui hem dedicat, o dedicarem el programa, a una sèrie d'artistes que ens encanta observar des de les perifèries. És a dir, artistes que podríem considerar perfectes desconeguts.

i en la nostra nòmina de perfectes desconeguts a periferies hem començat avui amb la canadenca Julie Doiron o Doiron, no sabria mai pronunciar-ho en funció de la francofonia o no, d'aquesta noia que ja té 53 anys i que va començar en solitari el 1993. Ha tingut sempre una carrera molt consolidada i molt constant, amb un estil propi que l'ha fet ser precisament una artista radicalment independent, però que no s'ha vist compensada amb el reconeixement general que es mereixeria. Igual passa amb Andrea Von Campen, aquella cantant que ens agrada molt perquè es declara fan total de Nick Drake i la seva cal·ligrafia musical camina precisament sempre en aquesta línia clara i transparent heredada del gran Nick Drake. Es diu Andrea Von Campen.

Andrea Von Campen, nord-americana, i hem agafat ara un disc de l'any 21 que es diu Dad Spill i que ens agrada precisament per aquesta línia clara musical, una línia molt transparent que segueix, segons diu ella, les pautes del seu gran i estimat Nick Drake. I l'hem escoltat alguna vegada, la nostra convidada següent. És africana, és camerunesa, i hem parlat d'ella sempre molt bé perquè ens va sobtar molt quan el 2013 vam escoltar aquest disco que es deia Motke. Ella és Carice Fozzo i ens va sobtar per la seva línia clara també, i sempre utilitzant en aquell cas guitarres acústiques com a únic acompanyament. L'àlbum es deia Motke i ella es diu Carice Fozzo.

Carice Fozzo, una cantant camerunesa jove que va debutar el 2013 amb aquest àlbum que es deia Mocte i que sempre ens ha agradat molt per aquesta aparent fragilitat, però realment una contundència musical extraordinària dins del que és l'àmbit de les músiques modernes africanes actuals. I parlant de perfectes desconeguts, també hauríem de parlar d'aquelles dones que van estar ocultes darrere d'altres personalitats. És el cas de Dori Previn, que l'any 74 va començar... va gravar un dels seus 6 àlbums en solitari. El problema d'aquesta dona és que es va casar amb l'André Previn i això va fer que estigués durant anys i anys treballant per ell, per al seu marit, composant per cançons per bandes sonores. Previn era un personatge molt reconegut als anys 60 i 70 dins d'aquest àmbit. I el problema és que l'André Previn es van separar al poc temps, donat que el Previn la va enganyar, ni més ni menys que la Mia Farrow, i Dori Previn va intentar continuar la seva carrera en solitari com va poder, però més enllà dels anys 70 no va arribar a tenir un èxit que es mereixia, l'èxit que es mereixia. Així és que la recuperem avui amb un disc del 1974 que es deia com ella, Dori Previn, i en el que estava aquesta cançó, Atlantis.

Doncs així sonaven els Fishmans, una banda japonesa especialitzada en reggae que, com heu sentit aquí, també abordava temes en clau de dub i que durant els anys 90 van tenir molt d'èxit, només al seu país, perquè fora van ser uns perfectes desconeguts. Avui els hem reivindicat aquí, a Perifèries. Com reivindiquem també a Art Lowe, un personatge que només va poder gravar un disc. Va morir amb 27 anys, com tants d'altres de la llegenda negra del rock. L'àlbum es deia Piper Os the Hound, el va gravar el 1976 i, com us dic, he dit, va morir als 27 anys, al 77, en circumstàncies força estranyes. Però el seu disc, aquest Piper Os the Hound, ens va deixar les pistes de que estàvem davant d'un talent realment amb molta trajectòria per endavant. Llàstima que va acabar tan abruptament. L'àlbum es diu Sad About the Times.

un altre d'aquells artistes que va morir als 27 anys i va deixar només aquest rastre, un LP de l'any 76. I també, d'alguna manera similar, però ell almenys va durar molt més temps, va viure més anys, és Duffy Power, un personatge dins de l'àmbit del pop britànic dels anys 60, que va formar part de l'escena aquella del blues anglès de llavors. És Duffy Power, un personatge que el 2011 va veure com recopilaven les seves cançons en un àlbum que es deia The Marquis Sessions i que conté una manera molt personal i particular de fer o d'entendre la música. La veritat és que és un personatge al que de tant en tant val la pena recordar.

Duffy Power, un altre dels il·lustres oblidats de la dècada dels 60 en l'àmbit britànic. Una escena que va donar molts artistes interessantíssims, però pocs que van poder sobreviure a l'èxit descomunal, llavors de Beatles, de Rolling Stones o dels Kings, i per tant molts van quedar enclaustrats, diguéssim, en un oblit una mica immerescut. És el cas de Michael Chapman, probablement un dels millors guitarristes del folk britànic, crescut també en aquest àmbit del blues que es feia llavors a les illes britàniques, però que encara en actiu continua mantenint un esperit i una personalitat pròpia realment impressionant. Michael Chapman.

0: 91.2 FM.
1: Perifèries, la música sense límits.

I així sonaven els irlandesos The Stars of Heaven, un grup que va viure entre el 85 i el 90. Només van gravar dos LPs, això formava part del seu primer, que es deia Sacred Heart Hotel, i realment van deixar molt bon gust de boca, però ningú els hi va fer molt de cas, la veritat. The Stars of Heaven. I una banda més actual, més recent i també molt interessant pel que fa a les melodies i a les veus, és The Heat on the Heart. Ells són de Virgínia, són nord-americans i sonen així de bé en discos com aquest Let's Be Still.

0: procedents de Virgínia, de Richmond en concret, un sextet amb una cura molt especial per les melodies i les veus. Van néixer el 2009 i mereixen més cas del que se'ls ha fet fins ara. Com també va ser el cas de Camille Yarbrough. Aquesta dona és tot un cas molt singular dins de la música negra, dins del soul, funk, etc, etc. Camille Yarbrough se situava a mig camí entre Nina Simone i Jill Scott Heron. És cantant, ballarina, actriu, poeta, activista, productora de televisió, autora. En definitiva, un personatge molt singular que va treure un disc a l'any 1975 que es deia The Iron Pot Cooker i que, si no arriba a ser per Fatboy Slim, que el 99 va agafar una de les seves cançons i la va convertir en un hit en les pistes de ball, sobretot en els àmbits més de la música electrònica, pues encara seria una dona per ser descoberta. Camille Yarbrough va enregistrar aquest disc en l'any 1975 en què s'incluïa aquesta cançó, Take Your Praise, el tema que Fatboy Slim més tard, molt més tard, va convertir en tot un èxit.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to sell.

so fine. Take your praise, I'm glad you mind. Un treball magnífic, aquest àlbum de Iron Pot Cooker, signat per Camille Yarbrough l'any 75. Totalment oblidada, però realment de tant en tant s'agrada rescatar aquests discos aquí a Perifèries. Com és el cas del disc que rescatem ara mateix, el tercer LP de Dean and Britta. Potser, possiblement, amb aquests noms no us digui gaire cosa, però si dic que són exmembres de dues bandes essencials de l'escena alternativa nord-americana com Galaxy 500 o Luna, potser ja us situeu una mica en el territori que trepitgen Dean Barham i Britta Phillips, és a dir, Dean and Britta, amb el seu àlbum tercer del 2008, L'Aventura.

Dean and Britta, és a dir, Dean Warham i Britta Phillips, exmembres de Galaxy, 500 i de Luna. I ja marxem. L'Aleix Alari, el control de so, i el Jordi Tortós aquí al micròfon. Ens acomiadem d'aquesta nova edició de Perifèries amb uns últims convidats. Es diuen The Concretes, venen d'Estocolm, de Suècia, i són un col·lectiu molt interessant que en el seu quart disc del 2010 ja ens deixava coses tan fantàstiques com aquesta que escoltarem i que ens servirà per acomiadar-nos. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: Arnès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides en estat crític per l'accident d'autocar aquest matí a Lleida són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins de la seva gravetat. La policia local està estudiant les dades recollides i analitzant les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. Hi ha 44 persones ferides. L'alcalde de Lleida és Félix Larrosa.
3: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa pues, és una molt bona notícia.
2: La Rosa ha explicat també que la conductora del vehicle ha donat negatiu en el test d'alcohol i drogues. De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus a l'accident i a qui se li ha hagut d'amputar una cama. Des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però que tot apunta a la pèrdua del control del vehicle. I l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Partur, lamenta que el Parlament rebutgés per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Marian Muro aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina, ho ha dit avui a la xarxa.
4: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
2: I localitzen el cos sense vida d'una dona de Sant Boi de Llobregat. Els bombers van ser alertats ahir a les 4 de la tarda a la desaparició d'aquesta dona de 75 anys que havia sortit de casa i no havia tornat. Després de l'avís van desplegar un dispositiu de recerca que es va mantenir actiu tota la tarda i es va reprendre ahir al matí. Finalment s'ha trobat a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat. I el juny ha deixat la proporció més alta d'estacions al Meteocat amb nits tropicals de les dues últimes dècades. En 120 dels 184 punts que té el Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres no han caigut per sota dels 20 graus com a mínim en aquests dies de juny. Això representa un 70% del total de les estacions. I el Museu Tàpies ha presentat la tercera edició del projecte Extramurs, que enguany comptarà amb l'artista Dora García. La creadora presentarà línies de temps, resurrecció, una proposta que ocuparà aquest espai públic amb performance, debat públic, passejades i cartells.

0: Hello, Jazz It audience.
1: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
4: Durant tota la seva vida, Louis Armstrong va dir que havia nascut el 4 de juliol de 1900. Als anys 80 del segle passat, quan ell ja havia mort, es va trobar la seva partida de bateig, que indicava que, en realitat, havia arribat al món el dia 4 d'agost de 1901. I fixeu-vos que la conseqüència més dramàtica d'aquest fet és que va viure un any menys del que tothom, fins i tot ell mateix, pensava. Al final, com que tothom celebra el que vol, i a mesura que ens fem grans solem defensar que l'edat no és més que un convencionalisme, avui comencem Jazz It celebrant el naixement fals de Louis Armstrong, i a més ho fem amb la gravació de l'inici del primer concert d'Armstrong a Barcelona el 23 de desembre de 1955.
5: Señoras, señores, muy buenas tardes. Hot Club de Barcelona y Club 49 tienen el honor de presentar a ustedes al rey del jazz, Louis Armstrong.

Louis Armstrong, gravat en directe a Barcelona el 23 de desembre de 1955, el dia que, com és ben sabut, va haver de fer tres concerts seguits en el Teatre Windsor, que es trobava a l'Avinguda Diagonal de la ciutat. Segurament ja sabeu que havia de passar dos dies a casa nostra, els dies 22 i 23 de desembre, i fer dos concerts diaris, pels quals hi havia totes les entrades venudes. Però l'avió que l'havia de portar des d'Itàlia no va poder enlairar-se a causa de la boira i el primer dia es va perdre. La solució un tant salomònica per acontentar el major nombre de persones possible va ser fer tres concerts el dia 23. Girem pàgina i arriba el següent protagonista de Jazzit d'avui, que és també trompetista. És Johnny Coles, un músic molt interessant, del que se'n parla molt poc, tot i tenir una biografia apassionant, que el situa al costat de figures com Gil Evans i Miles Davis, Charles Mingus, Herbie Hancock, Ray Charles, Art Blakey i fins i tot en formacions tardanes de les orquestres de Duke Ellington i Count Basie. Johnny Coles sí que tenia clar que havia nascut el dia 3 de juliol de 1929.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Seguim en territori jazzístic. Fa uns instants hem escoltat el trompetista Johnny Coles i el seu sextet en una gravació de 1960. Heavy Legs era la cançó. I era pur hard bop, estil de la discogràfica Blue Note. Us hem dit que va ser un trompetista membre en diferents moments de les dues orquestres més famoses de la història del jazz, les de Duke Ellington i Count Basie. I fent una petita trampa, podríem dir que hi ha molts músics que van tocar en ambdues orquestres, fins i tot que ho van fer simultàniament. Perquè els dies 6 i 7 de juliol de 1961, les dues formacions es van fusionar. Ho van fer dins d'un estudi de gravació i el resultat va ser un disc imprescindible que es titula For the First Time, per primera vegada. El repertori es va escollir entre el millor de cada una de les orquestres i nosaltres hem escollit Corner Pocket, que seria una aportació de la de Count Basie.

Les orquestres de Duke Ellington i de Count Basie juntes ens han interpretat Corner Pocket. I ara és temps per escoltar la veu de Billie Holiday, que va ser cantant oficial de l'orquestra de Basie uns quants mesos entre 1937 i 1938. Un any més tard, a començaments de juliol de 1939, va gravar una versió de la cançó Then There Is, escrita per Maceo Pinkard, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes d'èxits d'aquell moment. Hem de dir que Maceo Pinkard, el compositor, va ser un home molt lligat al moviment reivindicatiu dels drets de la població afroamericana a través de l'art i la cultura, moviment conegut com el Harlem Renaissance. Aquí la teniu, aquesta cançó fruit de la imaginació de Maceo Pinkard. Them There Is, Billie Holiday.

Esteu escoltant Jazzit? En la història del jazz i la seva relació amb el cinema, hi ha dos directors que hi tenen un paper importantíssim: Woody Allen i Clint Eastwood. Dos directors i dos estils molt diferents, però un amor pel jazz conegut i reconegut per tots dos. Allen, a qui hem vist en diferents ocasions tocant el clarinet amb el seu grup d'estil Nova Orleans, ja té 90 anys. Però Clint Eastwood, a finals de maig passat, en va fer 96, que evidentment és una edat molt avançada. Està total i oficialment retirat, però com a autor, ni que sigui en part, d'algunes de les bandes sonores de les seves pel·lícules, ha rebut diferents homenatges a aquesta seva vessant de compositor. El més conegut, l'homenatge més conegut, es va dur a terme el dia 17 d'octubre de 1996 en el Carnegie Hall de Nova York. Una excepcional selecció de músics de jazz van interpretar música composta per o relacionada amb les seves pel·lícules. Comencem amb una versió de la balada Misty, d'Errol Garner, que sortia, a més, en el títol de la primera pel·lícula que Clint Eastwood va dirigir. Es titulava Play Misty for Me i era de l'any 1971.

Acabem d'escoltar Misty, que apareix a la pel·lícula Play Misty, For Me, la primera que va dirigir Clint Eastwood. Això va passar l'any 1971. La versió doblada al castellà, que és la que es va veure en els cinemes, la van titular Escalofrío en la noche i no fa justícia al que s'explica a la cinta. Es tracta d'un locutor de ràdio californià que rep freqüents trucades d'una dona que sempre li demana que posi la mateixa cançó, Misty, d'Errol Garner. El títol en català, Toca Misty per mi, seria més adequat. La música original, o sigui, la resta de la música de la pel·lícula, la va compondre Dee Barton, un trombonista que va néixer a l'estat de Mississippi el 1937, però que va triomfar a Califòrnia, especialment com a compositor, arranjador i músic de Big Band. Barton va treballar amb Eastwood com a mínim a mitja dotzena de pel·lícules. Barton també va estar uns quants anys a les ordres del director Stan Kenton dins la seva orquestra, en la que hi va fer de trombonista, de compositor i també de bateria. I ara us en portem una mostra. Escoltarem The Singing Oyster, que és una composició seva de Dee Barton, i la interpreta l'orquestra de Stan Kenton amb ell fent de bateria. Aquí el teniu, Dee Barton.

The Singing Oyster, que vindria a ser l'ostra cantant. No em direu que no és un títol divertit. Ens l'han portat l'orquestra de Stan Kenton. Seguint amb la relació de Clint Eastwood, el cinema i el jazz, també hi ha un disc recopilatori que es va editar a començaments dels anys 2000 que es titula Music for the Movies of Clint Eastwood, és a dir, música per a les pel·lícules de Clint Eastwood. La peça principal és una suite que va compondre Lenny Niehaus, que ell sí que va ser el col·laborador musical més estret que Eastwood va tenir. El solista de saxo en aquesta peça, en aquesta gravació, és Joshua Redman, i la peça que escoltarem té un títol inequívoc: I Love Jazz. Estimo el jazz. Per cert, no oblideu que Joshua Redman aquesta setmana el tenim de gira per Andorra i Catalunya.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It. Si sou persones que el mes d'agost el passeu en el país i us agrada el jazz, recordeu que la música no fa vacances i que clubs com el Jamboree mantenen la seva programació. El dia 8 d'agost d'enguany hi ha un concert molt interessant, com sempre en dues sessions, a les 7 del vespre i a 8:45 del vespre, segons la web, protagonitzat pel quartet del saxofonista tenor nord-americà Gregory Groover Jr., que ve a presentar el seu darrer disc titulat Old New. Comencem amb Rain Shall Fall, que es pot traduir per

Acabem d'escoltar a Gregory Groover Jr. i el seu quintet amb Rain Shall Fall, una cançó que podeu trobar en el seu disc nou, que es titula Old New, un disc editat per la discogràfica europea Criss Cross Records. Aquest disc es va gravar sense assajos previs, buscant l'espontaneïtat més pura i la interacció natural entre els músics. Gregory Groover té una visió molt espiritual de la música, inspirada fonamentalment en el que li va ensenyar el seu pare, que és un pastor de l'església AME, que vol dir African Methodist Episcopal, una església cristiana creada a començaments del segle XIX per reclamar una vegada més la igualtat de drets dels afroamericans. Recordeu, tindrem a Gregory Groover Jr. en directe el dia 8 d'agost en el Jamboree de Barcelona.

0: Hola, soy Antonio Mazzei, pianista. Están escuchando Jazz It.
1: I per encarar la recta final de Jazz It, us proposem el trompetista Bruce Harris, un músic de 46 anys molt ocupat i molt actiu en l'escena jazzística internacional actual. Hem portat el seu disc Soundview, gravat l'octubre del 2020 amb mascareta. Recordeu que hi va haver un fenomen anomenat pandèmia de coronavirus, també conegut com Covid?

Acabem el programa d'avui amb el grup de Sitges Incógnito, que aquesta setmana obren el Festival Bijaz de Vilafranca del Penedès. La cançó que us portem està dedicada a una ciutat marroquina, Marràqueix. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: A tots i a totes i benvingudes una tarda més a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja estem a mitjans de setmana i a juliol, Déu meu, com ha costat avui posar un 7 a la data. Ai, no sé si sentir-me contenta, nostàlgica, però bé, segur que com tots i totes, acalorada, perquè, mare meva, el que estem aguantant aquest estiu i el que ens queda, que portem d'estiu d'estiu, què, 7 dies? 8? Bueno, sí, com sigui, nosaltres encara ens queden uns quants dies per acompanyar-vos i fer-vos una miqueta més fresquet a les tardes. I ho fem com sempre, amb informació, també portem entreteniment, entrevistes, bona música i bons comentaris. Això intentem, oi que sí, Sergi, que tenim a la part tècnica?
2: Oh, i tant, sí, sí, ho intentem i home, jo crec que ho aconseguim.
1: Jo crec que aquesta hora és la que passa més ràpid, ja a partir de la sí, ja em sap greu, però aquí la programació continua, Però bueno, a veure, no pot ser tot la Intersecció, hem de deixar pas a altres coses.
2: Exacte, però bueno, estem aquí acompanyant els nostres oients.
1: Això ho intentem, i acompanyar-los bé. Bé, doncs avui dia 1 de juliol, que ja ho avançàvem, que bueno, s'acabava el mes, començàvem juliol, ja hem passat els 6 primers mesos del 2026... No sé si us atreveu a fer una mica de balanç. Tu, Sergi, què? Com ha anat la primera meitat del 2026?
2: Ostres, pues
1: molt, pregunta,
2: molt malament, la veritat. Vaja. Tinc unes ganes que acabi aquest any i això que anem per la meitat.
1: Ai, sí, a mi sempre amb l'any de la Covid em va passar el mateix. Aquest any també vaig dir serà un any molt xulo, no? Perquè era, el 2020 era com un any molt rodonet, molt, sí, així com de número, era guai, no? I el 2026 em donava bona vibra també, i tot i que és cert que no m'ha passat cap cosa greu, és com, no sé, crec que deixaré de dir que serà un bon any l'any següent, i així, mira, deixem que ens sorprengui.
2: Exacte, perquè si no potser crees masses expectatives,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: de
1: sí,
2: que serà
1: sí,
2: un
1: sí,
2: bon any i després la cosa va com va, no?
1: Sí, també és cert que portem unes quantes desgràcies al món que no fan que la cosa ens faci sentir gaire bé.
2: No, el panorama no està gaire positiu, no?
1: No, la veritat és que no. L'única cosa positiva per avui, per molta gent, és que agafen vacances.
2: Déu-n'hi-do, sí, sí, això sí, clar, la gent que ara que avui agafa vacances...
1: Deu estar contenta, Doncs vinga, anem a quedar-nos amb les bones notícies, a passar-ho bé, a poder gaudir de les vacances, a poder ser amb la família, amb els amics, amb les amigues, i si no, escolteu un viatge sol, allà on sigui, també està molt bé,
2: Sí, i que viatjar sol avui dia no és com fa 20 anys,
1: No.
2: Mireia, avui dia fer amics és molt fàcil,
1: Home,
2: amb les noves tecnologies.
1: Sí, sí, sí, sí, i no us perdreu, podreu anar al ritme que vosaltres vulgueu, podreu menjar el que vosaltres vulgueu, parar o no parar a fer un cafè, que això
2: si
1: té tot, moltes disputes.
2: Sí, sí, tots són avantatges.
1: Sí, sí, sí, mira, i més baratet que us surt.
2: Exacte, la meitat de preu.
1: Podríeu haver pensat fa un parell o tres de mesos, quan la gent estava agafant vacances. A veure, que a mi viatjar amb la meva família i els meus amics també m'agrada, Però és cert que a vegades...
2: Un viatjat sol també ve de gust.
1: Sí, sí, sí, sí. Cap de tot a l'estiu. No patiu, sinó un cap de setmaneta quan sigui. Però doncs deixem de parlar de l'estiu, de la calor... Bueno, ara parlaré una miqueta més de l'estiu, però em referia ja a coses més generals. Anem a centrar-nos en Montornès i en el programa d'avui. Clar, no podem deixar de parlar realment de l'estiu perquè a Montornès s'estan fent moltes coses, moltes activitats que tenen a veure amb l'època de l'any en la que ens trobem, com és la programació Eduquem i Gaudim en Família, però a l'estiu. És el primer cop que es treu una edició estiuenca d'aquesta programació d'activitats. Ja vam parlar l'altre dia amb la tècnica d'educació amb la Marga Bernadette i avui recordarem algunes de les activitats més destacables que hi ha dins d'aquest programa, que és molt extens durant tot el mes de juliol, però també d'on ha sortit i per què s'ha fet aquest any aquesta programació a Montornès, que sobretot, ja us avanço, la idea era poder també tenir una programació de tarda, que els casals estan molt bé, però a la tarda què fem? Nens, nenes, famílies... Doncs aquest juliol ho tenim pràcticament solucionat. Després hem convidat avui a la intersecció a l'associació Bruixes Montornès. Ens visitaran Jared Martín i Lena Ramírez per parlar del nou projecte que tenen entre mans. Hem vist a les seves xarxes que estan fent assajos amb foc, balls... I clar, ens pica molt la curiositat i volem saber en què consisteix aquest projecte i quan podrem veure algun espectacle, que això també tenim moltes ganes de saber què estan preparant i quan serà l'estrena oficial d'aquells balls que porten ja unes quantes setmanes assajant. Així que avui en Jared i l'Anna ens donaran totes les notícies relacionades amb aquest tema. I també avui ens visitarà una altra montornesenca, tot i que ara visqui fora, però el seu cor el segueix tenint aquí, i és l'Ariadna Zar, que presenta el disc Les que no envie. Ja ens va presentar fa un parell de mesos, potser el primer avançament d'aquest disc, amb un disc que té també una col·laboració, la primera de la cantant, i avui ens presentarà tot el disc. Amb ella parlarà el nostre company, el Miquel Zafra, i precisament va d'això, de cartes, missatges, que va escriure i que en el seu moment no va enviar i que ara ha juntat en un àlbum amb molt, bé, molt de treball darrere, molta qualitat, i que per fi ha pogut publicar i està de gira, eh? No us penseu que la podeu veure a diferents markets aquest estiu. Doncs això és el que tenim preparat. Música també, curiositats, i espero que us quedeu amb nosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Abans de començar a parlar de l'Eduquem i Gaudim en família, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que avui és el darrer dia per sol·licitar posar una barra de begudes a la Festa Major. La proposta s'adreça a entitats del poble i cal que ho demanin de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Com és habitual, els serveis de barra s'ubicaran a la zona de concerts, a l'aparcament del complex esportiu Les Vernedes, i funcionaran les nits del divendres 18 i del dissabte 19 de setembre des de 11:45 de la nit fins a 4:45 de la matinada. En total es preveuen 4 serveis independents, 2 per cada nit, que es distribuiran mitjançant un sorteig públic entre totes les sol·licituds admeses. Per poder optar a la concessió, les entitats han de complir requisits, com ara estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats, amb una antiguitat mínima d'un any, i no tenir deutes pendents amb l'Ajuntament. També hauran d'assumir compromisos com l'ús obligatori de gots reutilitzables, la promoció del català i l'assistència a una formació municipal sobre salut i bon funcionament del servei. S'ha obert el termini de sol·licituds d'ajuts al lloguer per joves de fins a 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. Entre els requisits hi ha residir legalment a Catalunya, estar empadronat a l'immoble i no deure cap mensualitat de lloguer en el moment de demanar l'ajut. Pel que fa als ingressos de la unitat de convivència, no poden superar els 36.279 euros durant l'exercici del 2024. L'import de lloguer o de cessió d'ús no pot superar els 1.000 euros mensuals en cas d'habitatge o 450 si és una habitació. L'ajut es concedirà per un període màxim de 2 anys i pot cobrir fins al 40% de l'import del lloguer, amb un mínim de 50 euros i un màxim de 250 mensuals. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol, preferentment de forma telemàtica, a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament amb cita prèvia. Montornès recupera la seva participació a la iniciativa Mulla't per l'esclerosi múltiple, una iniciativa de la Fundació Esclerosi Múltiple per donar suport a les persones afectades per la malaltia i contribuir a la seva recerca. L'acte simbòlic serà un salt solidari que tindrà lloc diumenge a les 12 del migdia a les piscines d'estiu de la zona esportiva municipal Les Vernedes. Durant la jornada es podrà adquirir marxandatge de la campanya, com tovalloles, samarretes, bosses i altres articles per recaptar fons per la investigació de la malaltia. També hi ha l'opció de comprar-les a la recepció del CEM Les Vernedes. I amb l'última cosa amb la que s'ha de quedar és que Àlex Villa, jugador d'escacs locals, ja és esportista d'alt nivell. El Consejo Superior de Deportes ha atorgat la beca DAN al jove gràcies als resultats internacionals aconseguits l'any passat i també aquest 2026. Entre altres avantatges, la distinció permetrà que Villa pugui comptabilitzar la seva carrera esportiva amb la formació acadèmica. Ara mateix es troba a Galícia disputant les primeres rondes del Campionat d'Espanya de seleccions representant Catalunya. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquesta setmana s'han engegat les activitats del programa Eduquem i Gaudim en Família a l'estiu, un nou recull que aplega totes les propostes que es podran dur a terme al poble durant els mesos de vacances, posant el focus en activitats de tarda i puntuals que complementin l'oferta dels casals d'estiu. El programa s'emmarca en el projecte Municipis per un estiu enriquit, impulsat per la Diputació de Barcelona i Equitat.org. Com a part del projecte, s'ha realitzat una diagnosi que ha permès establir les prioritats a l'hora de planificar l'estiu. La tècnica d'educació, Marga Bernàrdez, ha indicat que han treballat tres eixos: l'equitat, la qualitat i la connexió.
3: Ha sigut un procés de reflexió, de diagnosi sobre què és el que el municipi ofereix a l'estiu, no?, com a oportunitats educatives per infants i joves. Ens ha acompanyat la Fundació Jaume Bofill, bueno, que ara es diu Equitat.org, i la Diputació de Barcelona. Hem tingut també un mentor que ens ha anat acompanyant. I hem fet això, hem fet una anàlisi de quina és l'oferta que tenim, no només a nivell d'Ajuntament, a nivell municipal, sinó també per part d'entitats sense ànim de lucre, per part d'empreses, perquè entenem que tot això conforma la xarxa d'activitats d'oferta que hi ha a l'estiu. Amb la idea d'analitzar-ho i veure com en podíem afegir quins eren els buits o les mancances per poder tenir una proposta més equitativa, que vol dir que tothom hi pugui accedir, i una proposta més connectada també, que vol dir que això que no sigui una suma de coses només, sinó que hi hagi una reflexió conjunta i un treball conjunt sobre què és el que volem oferir, i una proposta també, una oferta de més qualitat, no? Era una mica els tres eixos que hem treballat en estat aquest.
1: Una de les principals necessitats detectades ha estat la de poder disposar d'una programació accessible que enriqueixi les tardes d'estiu i faciliti la sociabilització i el vincle familiar. Escoltem Marga Bernàrdez.
3: Es valorava molt bé el casal d'estiu, el casal de vacances, no? I les ofertes així de les entitats esportives també que ofereixen casals, però que potser faltava una programació més adreçada a les famílies, una programació més familiar per fer activitats en família, també una part de programació més a les tardes, no? Perquè si no tot quedava al matí i a la tarda quedava més descobert, i també més diversificada en diferents espais del municipi. Per exemple, es deia que tot es feia molt a Montornès Centre i que potser calia portar també algunes coses a Montornès Nord. I una mica amb aquestes tres necessitats són amb les que hem dissenyat el programa.
1: Dins del teixit d'activitats familiars programades trobem propostes com les sessions familiars de contes i tallers a la biblioteca, un concert a l'Escola Municipal de Música, sessions de cinema a la fresca, l'espai de joc obert a famílies a la Peixera o l'espectacle Com un humo a la plaça de Joaquim Mir. També s'inclou la proposta Encaixa't, una iniciativa per promoure el joc lliure i comunitari a la via pública en col·laboració amb el comerç local. Així, la tècnica d'educació Marga Bernàrdez ha dit que es vol tornar a promoure el joc al carrer.
3: Intenta promoure l'autonomia dels infants i alhora la recuperació de l'espai públic com un espai de joc. Ja consisteix en que hi ha comerços del barri de Montornès que tindran, custodiaran d'alguna manera jocs de taula, jocs per fer al carrer. Llavors els infants, quan vulguin, els poden anar a buscar, són unes caixes, per això es diuen caixa, treuen la caixa al carrer o a les places, juguen, es responsabilitzen de fer la nicura del material i després el tornen a la caixa. No? I és una manera d'implicar el comerç en aquesta activitat comunitària, de promoure això, que els infants s'organitzin també per jugar, d'utilitzar les places per jugar. Llavors, bueno, veurem com funciona, però és donar opcions, no?, sense fer-los de la feina, diguéssim, però sí com que tinguin opcions per poder fer activitats i activitats col·lectives, sobretot.
1: També s'ha incorporat al programa informació sobre activitats no habituals dins de les programacions municipals, com els cursos intensius d'anglès que ofereixen les acadèmies del poble i els cursets de natació del CEM Les Vernedes. I és que el programa Eduquem i Gaudim en Família a l'estiu s'ha fet amb el treball transversal de diversos departaments municipals, com el de joventut, tot i que els nois i noies del poble tenen a la seva disposició la programació Estiu Jove.
3: Tenim infància, tenim joventut, tenim feminisme i diversitat, tenim la biblioteca, tenim l'escola de música, sí, tenim cultura, ja és molt àmplia i bueno, esperem que agradi, que funcioni. També dic que la part d'adolescents no l'hem inclosa tota, perquè ja hi ha una programació específica a l'estiu jove, que és també aquest any s'ha pogut ampliar molt gràcies a una subvenció i, bueno, i a tot el treball de l'equip de joventut. I si la posàvem aquí, doncs ja et quedava també un programa molt llarg, i també perquè hi ha una difusió molt específica més adreçada a adolescents, no? I aquí hem posat com l'enllaç. I sí que alguna activitat de la biblioteca també per jove sí que l'hem posat aquí, però bueno, el gruix de les activitats per adolescents les tenim a l'estiu jove.
1: A més de l'estiu jove, enguany el Centre Juvenil Sputnik cobrirà les tardes del mes d'agost. Podeu consultar tota la programació d'Unquem i Gaudim en Família a l'estiu al web municipal montornès.cat.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa com el Barça al Rooney, sóc un bon Jan com el Woody.
1: Nosaltres continuem a la intersecció amb una mica de música mentre es preparen els nostres primers convidats, el Jared Martín i l'Anna Ramírez. I anem a escoltar una cançó que ho està patant moltíssim. Pot ser la cançó en català de l'estiu? Pot ser una bona candidata. Es diu Torayakis. I és una col·laboració entre Flash i Ice Cream i 31 Fam, que aquí us deixa.

0: I ara anem a parlar amb Bruixes Montornès. Tenim aquí l'associació, dos membres de l'associació, en Jared Martín, que és el cap de bastons, i l'Anna Ramírez, la tresorera, perquè hem vist que tenen entre mans un nou projecte i el volem descobrir amb ells. Molt bona tarda a tots dos.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal, com esteu?
2: Doncs molt bé.
0: Enfeinats, no?
1: Molt.
0: Bueno, m'encanta aquesta resposta, il·lusionats. Això és el més important. No feu vacances a l'associació o què? Perquè us hem vist molt a tope.
1: No, de fet, a l'estiu tenim pensat treballar com mai.
0: Aprofita aquest temps lliure, suposadament.
2: Exacte. És el moment d'assajar tot el que puguem.
0: Que guai, doncs parlem d'això, d'aquest nou projecte, perquè he vist fotos molt xules, nou vestuari, hem vist foc, anem per pams per això. Aquest projecte que hem vist, clar, em deia Jared, cap de bastons, vol dir que tenim ball de bastons dins de Bruixes Montornès?
2: Efectivament, ara, de bon començament no era la idea, la veritat, sempre s'havia parlat de fer alguna cosa relacionada amb foc, que també en fem.
0: Sí.
2: Però a mesura que va anar avançant el projecte va sorgir aquesta idea, ens va agradar i ara som una mena d'associació estranya que combina totes dues coses. De fet, estem registrats a la coordinadora de bastons de Catalunya, o sigui, som una colla bastonera, però alhora també hi ha gent que ens considera... Bueno, com...
1: Clar, perquè tenim contacte amb altres entitats que fan bastons i també amb altres entitats que fan foc, però cap d'elles fa totes dues coses.
0: Bueno, i això més estrany, jo ho podríem dir única, no?
2: Sí.
1: Literalment. Sí, clar, sí. Tothom es queda com sobtat de, però què feu exactament? Sí? Pues tot, ho fem tot.
0: És el que volem descobrir avui, què fa Bruixes Montornès. Per tant, com que ha evolucionat la idea,
2: exacte,
0: des que vau iniciar, però bueno, jo crec que l'essència s'ha mantingut. No, no sé per què teniu tan pensat fer foc des d'un inici, que és el que us cridava. Té a veure amb les bruixes, no?
1: Realment, clar, hem passat per un procés molt llarg i amb molts canvis. Llavors, va sortir la idea de que ens agradava com fer foc, però tampoc ens agradava tant el soroll i la pirotècnia.
0: Sí.
1: Per tant, volíem com allunyar-nos una mica de la idea de diables com a tal, però sí com tenir una essència de bruixes, de foc, de
0: sí, misteri,
2: per qui no ens conegui, seria com, en comptes de més semblant a diables, seria més semblant a dames de foc de Granollers,
1: sí,
2: potser.
1: Mm-hmm.
2: No sé si hauran vist algun espectacle seu, però és més d'aquest estil.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs bastons, foc, heu començat els assajos.
1: Mm-hmm.
0: Clar, suposo que deu haver algú que us estigui ensenyant o com està sent així autodidacta.
1: És un tema, a nivell bastons, bueno, el cap de bastons ho explicarà, sí, millor.
2: A nivell bastons, bé, ens vam haver de posar en contacte amb la coordinadora, d'aquí vam formar part del registre i ens vam posar en contacte amb la colla de Caldes, que ara són els nostres padrins, crec que
1: sí,
2: es pot dir això, i són els que ens han ensenyat. Ens han ensenyat...
1: Ens estan.
2: Bueno, ens estan ensenyant encara. Venen alguns dies, no tots, ens ensenyen alguns balls i després nosaltres els anem assajant.
0: Guai.
2: De part de foc, sí que ha anat tot
1: és
2: més
1: tot
2: diferent.
1: És tot autodidacte. Sí que és veritat que Toc i Foc de la Roca van fer com una mena d'assaig, per dir-ho d'alguna manera, obert. Llavors vam anar, però això va ser com al febrer.
0: Uh-huh.
1: Llavors vam anar, vam fer com el primer contacte amb foc i a partir d'aquí nosaltres, autodidactes, hem anat com treballant, provant coses. Sí que és veritat que com estem molt motivats ho hem agafat amb moltes ganes, llavors com que assagem bastant i ara anem a provar això, ai, això no surt, ah, mira, i ara això... I això surt pitjor.
0: Bueno, o sigui, que sou una associació molt creativa. Jo crec que...
1: Sí.
0: La paraula. És difícil? Us heu trobat que tant bastons com foc... Perquè no sé si algú ja sabia, tenir algunes nocions. Per exemple, a bastons tenim molta tradició a Catalunya, però és cert que és com molt concret, no? Hi ha municipis que sí que encara continuen, però hi ha molts que
2: això em sembla,
0: s'ha perdut.
2: Una cosa com molt estranya, això que dius, de... Hi ha molta cultura de bastons, depèn del poble, i després n'hi ha d'altres que dius bastons i la gent, la meitat de la gent, no sap què és. Ens vam trobar que algun dels primers assajos hi havia la colla que fa sardanes, aquí
0: sí,
2: a Montornès, i es van quedar al·lucinats, en plan, que com pot ser que ara hi hagi aquí bastons? Però, o sigui, hi ha hagut com molt bona rebuda, la veritat,
1: sí,
2: en plan... Hi ha hagut molta gent a qui li hem dit i ha estat com molt il·lusionada, jo ho feia a l'escola o jo coneixia algú, cosa que ens ha motivat bastant,
0: sí,
2: i és una manera de fer conèixer també aquesta tradició a Montornès.
0: Clar, clar, clar. I us ha resultat complicat perquè jo, ostres, jo conec alguna amiga que més d'un dit ha patit, eh, amb bastons.
2: Sí. Bueno, algun cop també hem patit.
1: Sí, jo soc coneguda per picar bastants dits.
0: No, no només els teus, sinó de la resta.
1: Els de la gent. O sigui, ja hem tingut un parell de...
0: Bueno. Capsulitis.
1: Sí, però res. O sigui, res que no es pugui...
2: Però, aviam, difícil... És a dir, és més intentar tots anar a l'hora, tots fer-ho bé,
0: clar,
2: però...
0: Clar, hi ha molts elements aquí a tenir en compte.
2: Però, bueno, és com al final tenim totes dues coses, hi ha gent que destaca més en una o més a l'altra, i aleshores la part bona és que ens podem anar ensenyant entre nosaltres.
0: Clar, això està molt guai. Quants sou ara, l'associació, ara que deu això, que esteu així implicats en aquest projecte, quants més o menys?
1: 12-13.
2: Sí.
0: Uau, bueno, 12, això 13. A dia d'avui és molt, eh?
1: Sí.
0: Una associació, o sigui... Jo crec que es va estar contents. Tot i així, hi ha gent que pugui dir, escolta, que a mi això m'encanta el projecte, vull formar part. Esteu oberts?
1: Estem acabant d'ultimar els primers actes, que els tindrem al setembre, i llavors a partir d'aquí s'obriran com... Bueno, estem intentant fer com... Bueno, no és una enquesta.
2: Sí, com un registre o un d'això d'entrada...
1: Per la gent que vulgui entrar, que sàpiga també una mica els valors de l'associació, que ja estigui conforme, que tal, tal, tal, i també la implicació que suposa, perquè déu-n'hi-do. Però sí, a partir del setembre obrirem portes a qui vulgui venir a provar, a qui vulgui apuntar-se...
0: Guai, guai, llavors esperarem de moment. Parlem del vestuari, perquè hem vist que teniu també vestuari. Jo recordo també que era una cosa que des del principi es volia aconseguir. Com és aquesta nova vestimenta que teniu?
2: Bé, de fet, el tema del vestuari també va ser un dels cops que ens van dir: vosaltres sou una colla molt estranya. Perquè vam estar parlant amb Fet al País, que és una empresa que fa vestits tradicionals a moltes colles de Catalunya. Però clar, la nostra cosa és que necessitàvem dos tipus de vestits. Un per fer foc i l'altre per fer bastons. La vestimenta de bastons és, bueno, sempre és la mateixa, té una faldilla curta, els camalls que tenen els picarols, etc. La faixa, però després, clar, per fer foc no podíem portar tot allò. Necessitàvem alguna cosa més ignífuga, que ens protegís, un mocador. També com teníem en ment una vestimenta que... s'assemblés o que fes pensar en les bruixes, la part de foc té una faldilla més llarga. Aleshores, bueno, va ser un procés també, però estem molt contents amb com ha quedat. Tot té un color més o menys uniforme entre tots dos vestits. I la veritat que tenim moltes ganes de que la gent els pugui veure en directe.
0: Aneu tots igual? Són els mateixos vestits per tothom?
1: Sí, sí, sí. O sigui, l'únic que tenim un de foc i un de bastons. Però ja està, la resta.
0: Clar, sí, tots anem això, igual. Ja per curiositat, ja que estem aquí com si estiguéssim prenent un cafè, tot això deu ser car, no?
1: Això ha estat molt car. I també moltes hores invertides que, per sort... la nostra secretària Marta té nocions de disseny.
2: Sí.
1: Llavors va fer com un disseny i vam anar dient, pues canviaria això, canviaré l'altre, i va fer com moltes propostes i va ser molt guai. I un cop ho teníem és el tema de diners, perquè és tot molt car.
2: Molt.
1: Ja no només el vestuari, sinó el material que necessitem per fer foc, els bastons, el no sé què, ara hem de comprar un altaveu per assajar, ara no sé què, bueno, és terrible.
0: Sí, sí, sí. Bueno, i hem vist que esteu anant fent barres, no?, intentant finançar l'associació com es pugui.
1: Sí, també hem intentat fer altres actes, com per exemple es va fer l'any passat, vam posar també barra per Eurovision, però intentem també fer altres coses a part de les barres, com per exemple per Sant Jordi. Aquest any no ha pogut ser, però l'any passat també vam posar una paradeta. Què més hem fet? Perquè hem fet moltes coses.
2: El 8M, Perifèriques.
1: El 8M, és veritat. En Perifèriques també vam posar barra i vam
0: col·laborar. Alguna cosa de marxandatge també hi quedava.
2: També.
1: Sí, sí, tenim totes, xapes... Sí.
0: Bueno, per si hi ha algú que digui, pues mira, potser no m'hi veig, vaig amb bastons, però vull col·laborar amb l'associació, és una manera de poder ajudar-vos.
2: I venen més coses.
0: Oh! més. Jo ja crec que teniu xitxa, aquí.
2: De marxandatge, sobretot. Sí, sí. Bé, alguna cosa, sobretot de cara al setembre.
0: Sí. Que guai. Va, doncs, la pregunta de les més importants. Quan podrem veure un espectacle de Bruixes Montornès?
1: Vale. En primícia... El dia 11 de setembre, per la Diada de Catalunya, farem el nostre primer acte, que serà només de bastons.
0: Molt bé.
1: Però tenim moltes ganes. Mm-hmm. Sí, serà la nostra estrena.
2: I després, ja encara més exclusiva, podem dir que farem el nostre acte de presentació amb foc i bastons i una producció estupenda el dissabte de Festa Major.
0: Molt bé, clar.
2: O sigui que estarem allà...
0: Wow. Sí,
1: estem, en viu en directe. De fet, estem ara muntant coreos, assajant a tope, perquè déu-n'hi-do el que volem fer per setembre.
2: Sí, tenim un projecte ambiciós.
1: Sí, a veure què surt. Ara les expectatives molt altes. Sí.
0: Anirà molt bé, a més jo crec que heu quadrat les dates meravellosament. Ja com que tot porta fins aquí, no? La tradició doncs, més per la Diada i la Festa Major, jo crec que tindrà molt de públic les propostes i hi ha molta gent esperant, que no sóc l'única, que estem aquí, a veure què fan, què fan. Ostres, doncs molta sort en aquest nou projecte, esperem que vagi molt i molt bé i ja després, ja, en aquests actes ens veurem, però després si voleu tornem a parlar per si hi ha algú que li hagi encantat i es vulgui apuntar, que sàpiga com pot contactar amb vosaltres.
2: Perfecte.
0: Doncs Jared, Anna, des de Bruixes Montornès, moltes gràcies per haver vingut i molta sort.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu. I ara anem a celebrar un d'aquells dies de dies internacionals. Avui és del Dia Internacional del Riqui i aquí volíem celebrar-ho amb tots i totes vosaltres. De seguida anirem a una altra entrevista, però abans una de les artistes, Lily Allen, referent d'aquest gènere. Tant t'agrada, Sergi?
3: És que has dit el Dia Internacional del què, perdó?
0: Del Riqui.
3: Què és el Riqui?
0: Riqui, Riqui, no Riqui, del Riqui.
3: Vale, de Riqui, vale, perdó, és que havia entès de Riqui.
0: És la calor que ens té a tots una mica.
3: Jo penso, com, a vegades estic tan fora d'ona, dic, no sé què deu ser Riqui.
0: Del Riqui, sí.
3: Sí,
0: però hem escoltat una mica de Riqui avui a la intersecció.
3: Perfecte, em sembla molt bé.
0: Doncs escoltem Smile, de Lily Allen.

Doncs continuem amb música i una altra veu femenina. Avui anem a descobrir el nou àlbum, l'àlbum complet d'Ariadna Zar, el més nou, Les que no envié.

0: I abans de marxar, avui us vull donar idees per fer això, sopars frescos, perquè arriba l'hora de fer el sopar i ens fa mandra. Estem cansats, ens ve de gust cuinar. Doncs avui us portem sopars frescos, ràpids de fer i ben complets, perquè això que han d'anar a cuinar, doncs ja veureu que us es passa molt ràpid. Teniu ja per apuntar? Doncs vinga, som-hi.
1: Tot i tenir més temps a l'estiu per innovar amb receptes i aliments, la calor xafa i dificulta les ganes d'entrar a la cuina, encendre fogons i preparar els àpats. Per tant, en aquesta època de l'any, l'objectiu és aconseguir plats saludables que no requereixin gaire temps ni elaboracions, però siguin complets, saciants i refrescants. És habitual acabar sopant el típic pa amb tomàquet i embotit o el bol de fruita, perquè manquen idees senzilles molt més interessants per a aquesta estació, però la realitat és que hi ha molts recursos que poden ser de servei quan no es tenen ganes de cuinar. Un bon exemple són els gazpachos, des d'on podeu preparar la tradicional recepta amb tomàquet, cogombra, pebrot, ceba i all. O podeu atrevir-vos canviant la meitat del pes del tomàquet per altres ingredients, com maduixa, síndria, meló, cirera o remolatxa. O bé substituir part del cogombra i ol del pebrot per espinacs o carbassó cru. Aquestes cremes fredes us serviran com a primer de verdura i en podeu fer quantitat i reservar a la nevera o fins i tot congelar. A més, pot ser divertit servir-lo amb alguna cosa per sobre que aportarà més vegetals al plat, més nutrients i el farà més cruixent i assegurarà la masticació per activar el procés de digestió i reduir la velocitat d'ingesta. Algunes idees poden ser la mateixa verdura que conté el gazpacho tallada juliana, fruits secs esmicolats, llavors variades, germinats o trossos de pa torrat integral. També proteïna per fer el plat complet, com ou dur, daus de formatge fresc, tofu, tonyina, trossets de bacallà esqueixat o salmó fumat, gambetes en senalls de pernil o cigrons especiats. I podeu donar el toc final afegint herbes aromàtiques o espècies. Pel que fa als llegums, podeu fer versions més fresques com els hummus o cremes fredes, o fins i tot comprar-los en conserva i afegir-los amb amanides o saltejar-los amb verdures. Finalment, també podeu utilitzar el recurs de les amanides deixant-vos portar per la vostra imaginació i assegurant verdures i hortalisses crues, proteïnes com el llegum, l'ou, el formatge o les conserves de peix, els cereals complets com la quinoa, el cuscús, l'arròs basmati o el bulgur i tots aquells ingredients saludables que vulgueu afegir. A l'estiu, procureu consumir aliments rics en aigua que ajudin a regular la temperatura corporal i no deshidratin. Opteu per plats senzills que no requereixin molta elaboració, però que siguin saludables, complets i gustosos.
2: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Bé, doncs ja tenim idees per sopar i nosaltres ens toca acomiadar-nos. Això sí, si us ha agradat el programa d'avui, us heu perdut algun trosset, que no se us oblidi, que a les 10 el podeu tornar a escoltar. Avui hem parlat de la programació d'Hoquem i Gaudim en Família a l'estiu, que ja ha començat amb un munt d'activitats, sobretot per les tardes i alçades a les famílies, que podeu consultar al web montornès.cat. També en Jared Martín i l'Anna Ramírez de Bruixes Montornès ens han presentat el seu projecte de Valls de Bastó i també a Valls en Foc, que podrem veure ja al setembre avui en exclusiva. Ens han dit quan faran l'estrena d'aquestes dues iniciatives que estan treballant. I hem pogut escoltar el disc Les que no envié, l'àlbum d'Ariana Azar, que ha portat molt de temps treballant i que per fi ha pogut veure la llum i avui ens l'ha portat aquí a la intersecció de la mà del nostre company, el Miquel Zafra. Això ha sigut avui, però demà tornarem amb més informació i més entrevistes noves. Parlarem del Mollet per l'esclerosi múltiple, que hem contactat amb la Fundació. També parlarem amb l'Ivan Aznar i ens visitarà l'Aina Barquero, que ja s'acomiadarà fins la temporada vinent. Aquí a la intersecció amb recomanacions de sèries. Espero que no us ho perdeu. Nosaltres per avui acabem. Us esperem demà a partir de les 5. Que vagi molt bé i beveu molta aigua, que no se us oblidi.
3: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.
4: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Un estiu actiu. L'estiu i les vacances són el moment ideal per descansar, dedicar temps a la família, amics i a una mateixa, i fer aquelles activitats que agraden però que durant l'any queden una mica oblidades. Però cal anar amb compte perquè també és un moment de manca de rutines que pot derivar a un major sedentarisme. Per evitar-lo, és important trobar i proposar-se exercicis que motivin i ens mantinguin actives durant l'estiu. Les vacances ofereixen un gran ventall de possibilitats per a la pràctica d'esports i activitats físiques. A més, aquestes es solen realitzar sobretot a l'aire lliure gràcies al bon temps i les hores de llum que augmentaran el contacte amb la natura, millorant encara més el benestar a la persona que les realitza. Si et quedes a casa i sols anar al gimnàs durant l'any, aprofita per provar classes i disciplines noves. Si el teu gimnàs tanca per vacances, busca un que tingui ofertes d'estiu o prepara rutines a casa amb gomes o manuelles i anima alguna amiga a fer-les juntes. Si marxes fora, pots informar-te si l'hotel on t'allotjaràs té gimnàs. Si ets de platja i matinera, pots practicar ioga o sortir a caminar o córrer pel passeig marítim o pels voltants i ser de les primeres en capbussar-te l'aigua. Si practiques o t'agraden els esports d'aigua, aprofita per nedar, bussejar, fer snorkel, anar amb caia, copa del surf o, si fa vent, practicar esports de vela. També et pots quedar a la sorra jugant a pales o a voleibol. Si, pel contrari, ets més de muntanya, pots escollir entre fer senderisme, ciclisme o escalada, per exemple, i et pots recolzar de les diferents aplicacions que t'ajudaran a planificar millor la teva ruta segons dificultat i durada. Finalment, recorda que quan practiques esports a l'exterior a l'estiu, cal vestir roba lleugera i transpirable, portar gorra i ulleres de sol per protegir-se, anar ben equipada, amb aigua per evitar la deshidratació i posar-se crema solar. Tant si ets a casa com si ets de platja o de muntanya, aquestes vacances busca l'activitat física que et faci sentir més a gust i potenciar un estiu actiu. I recorda, evitar les hores de major temperatura entre les 12 i les 5 i hidratar-te correctament per evitar patir un cop de calor.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. John Travolta és una de les figures més versàtils de l'espectacle nord-americà, amb una trajectòria que abasta el cinema, la televisió, el teatre i la música. A començaments dels anys 70 va iniciar la seva carrera com a actor, obtenint els primers papers televisius abans d'assolir notorietat amb la sèrie Welcome Back, Carter. Amb 22 anys va formar part de l'elenc de Carrie, dirigida per Brian De Palma, a partir de la novel·la de Stephen King, i va protagonitzar el telefilm El chico de la burbuja de plástico. Però la seva consagració internacional arribaria amb Febre del dissabte nit, que el convertiria en un fenomen mundial. La seva capacitat per combinar interpretació, cant i dansa l'ha convertit en una gran estrella internacional. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: John Joseph Travolta va néixer el 18 de febrer de 1954 a Inglewood, Nova Jersey. Era el petit de 6 germans i va créixer en una llar marcada per l'ofici i l'escena. El seu pare, Salvatore Travolta, havia estat jugador semiprofessional de futbol americà abans de dedicar-se a la venda i gestió d'un negoci de pneumàtics. La seva mare, Helen Cecilia Travolta, era actriu, cantant i professora de teatre i d'anglès a secundària. L'empremta materna va ser decisiva. Travolta va créixer amb els seus germans més grans, Joey, Ellen, Anne, Margaret i Sam, tots vinculats en algun moment a les arts escèniques. Des de molt petit, el menor dels Travolta va desenvolupar una capacitat d'imitació i el seu pare va construir una tarima de teatre per tal de que els sis germans poguessin realitzar representacions per la resta de la família. Va formar-se a l'escola secundària de la seva ciutat, però va deixar els estudis per dedicar-se a la interpretació. Els seus pares, veient que el petit tenia aptituds innates per la interpretació, van inscriure'l en una escola dramàtica de Nova York, on va formar-se en cant, interpretació i dansa.

La primera incursió en el món de l'espectacle va fer-se sobre unes tables d'un escenari teatral. El 1972 va debutar a l'Off-Broadway amb Rain. Després va passar per una breu gira amb una versió menor de Gris i va fer el salt a Broadway amb Over Here. En paral·lel, va anar sumant petits papers televisius i anuncis fins que el 1975 va formar part de l'elenc de la sèrie de televisió Welcome Back, Color, on Travolta interpretava Vinnie Barbarino, que el va convertir en un ídol juvenil. També per la televisió va protagonitzar el film El chico de la burbuja de plástico. En el film dirigit per Randall Kleiser, que dos anys més tard dirigiria Gris, Travolta compartia protagonisme amb Diana Hyland, 18 anys més gran que ell, i amb la que va iniciar una relació sentimental un cop finalitzat el rodatge. El salt definitiu a la pantalla gran va arribar amb unes breus aparicions a La lluvia del diablo i Carrie, sota la direcció de Brian De Palma i basada en una de les històries de Stephen King. En tot el treball realitzat en els darrers anys, Travolta albirava un bon futur per la seva naixent carrera, però no imaginava que una trucada del productor Robert Stigwood seria un esdeveniment decisiu que definiria no només la seva carrera, sinó la seva imatge com a icona de tota una època.

L'oferta de Robert Stigwood en realitat era doble. Volia que Travolta protagonitzés la pel·lícula musical Febre del dissabte nit i, si acceptava l'oferta, a més seria el protagonista de la versió cinematogràfica de Grease. D'aquesta forma va ser com l'actor es va ficar a la pell de l'italoamericà Tony Manero, un ballarí que va canviar la forma de ballar de mig món. Per tal de preparar-se al personatge, Travolta va passar-se moltes nits en diferents discoteques observant la forma de ballar del públic. Stigwood li va donar llibertat perquè aportés qualsevol detall a la producció, i Travolta es va formar en dansa i va treballar amb un coreògraf professional per l'elaboració de la seva famosa escena del ball a la discoteca. D'aquesta forma, es va crear un personatge que esdevindria mític. Tot i això, en la seva vida personal, no tot anava bé. A la seva núvia, Diana Hyland, li van diagnosticar càncer. Portava anys lluitant contra la malaltia i, gràcies als tractaments, havia aconseguit reduir els efectes, però va arribar un moment en què va deixar de ser així. Quan Hyland va morir amb només 41 anys, Travolta va quedar destrossat. Irònicament, mentre la seva vida personal anava en detriment, la seva carrera professional s'enlairava fins al més alt.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Toni Manero, el personatge de ficció interpretat per Travolta a Febre del dissabte nit, li va valer la seva primera nominació a l'Oscar a millor actor. Un any més tard, Gris, amb Olivia Newton-John, el va consagrar com a estrella musical de primer ordre. L'èxit assolit a aquestes dues darreres pel·lícules van situar-lo entre les figures més populars de Hollywood. Paral·lelament a la seva carrera cinematogràfica, va desenvolupar una activitat destacada com a cantant. El tema Let Her In va entrar a les llistes d'èxits nord-americanes, mentre que les cançons interpretades al costat d'Olivia Newton-John per la banda sonora de Gris van esdevenir fenòmens internacionals. A finals de la dècada dels 70 i principis dels 80, els principals estudis de Hollywood el consideraven una de les estrelles més rendibles. El 1980 va protagonitzar Cowboy de Ciudad, sota la direcció de James Bridges. Aquell mateix període va intervenir a Impacte, dirigida per Brian De Palma i coprotagonitzada per Nancy Allen. Tot i que la pel·lícula no va obtenir inicialment uns bons resultats comercials, amb el temps va passar a ser considerada com a una de les obres més valorades de la filmografia de Travolta.

A meitat de la dècada dels 80, la seva carrera va experimentar una etapa més irregular. Va participar en produccions com Lluitant per la fama, seqüela de Febre del dissabte nit, dirigida per Sylvester Stallone. Units pel destí, novament compartint pantalla amb Olivia Newton-John, i Perfecta, dirigida per James Bridges i coprotagonitzada per Jamie Lee Curtis. Malgrat l'expectació mediàtica, aquestes obres no van repetir l'impacte dels seus grans èxits anteriors. La recuperació artística no va començar fins a finals dels 80 gràcies a la comèdia Mira qui habla, dirigida per Amy Hackerling l'any 1989. La pel·lícula, coprotagonitzada per Christy Alley, va obtenir un notable èxit comercial i va generar dues seqüeles, Mira qui habla també i Mira qui habla ara. Aquestes produccions van permetre a Travolta reconnectar amb el gran públic i preparar el terreny per la segona gran etapa de la seva carrera. L'autèntic renaixement professional arribaria a mitjans de la dècada dels 90, quan l'any 1994 el director Quentin Tarantino el va escollir per interpretar Vincent Vega a la pel·lícula Pulp Fiction, compartint protagonisme amb Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis i Harvey Keitel.

Pulp Fiction va obtenir la Palma d'Or al Festival de Cannes de l'any 1994 i va esdevenir una de les obres més influents del cinema contemporani. La interpretació de Travolta li va valer la segona nominació a l'Oscar a millor actor i va revitalitzar completament la seva carrera. Després de l'èxit assolit en Pulp Fiction, l'actor va encadenar una sèrie de produccions d'alt perfil. El 1995 va protagonitzar Joc de gàngsters, dirigida per Barry Sonnenfeld, paper per al que va obtenir el Globus d'Or a millor actor de comèdia o musical. L'any següent va intervenir a Phenomenon, al costat de Kira Sedgwick i Michael, dirigida per Nora Ephron, i un any després es posa a les ordres de John Woo per interpretar Cara a Cara, una de les pel·lícules d'acció més destacades de la dècada que plegava John Travolta amb Nicolas Cage en un duel interpretatiu que va obtenir un ampli reconeixement per part de la crítica i del públic en general. Aquell mateix període va consolidar Travolta com a productor cinematogràfic i va combinar tasques interpretatives amb altres més executives. Entre les seves produccions més destacades trobem Mad City, dirigida per Costa Gabras, i Primary Colors, dirigida per Mike Nichols.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: En l'àmbit personal, un esdeveniment transcendental es va produir el 1991. El 5 de setembre d'aquell any es va casar amb l'actriu Kelly Preston. La parella s'havia conegut durant el rodatge de Los Expertos, l'any 1989. El matrimoni es va convertir en un dels més estables de Hollywood. D'aquesta unió van néixer tres fills, Jed, Ella Blue i Benjamin. Però la mort de Jed durant unes vacances familiars a les Bahamas va representar un cop profund.

preparar avions de gran capacitat. El 1999 va protagonitzar La filla de l'ambaixador, dirigida per Simon West. L'any següent va assumir un dels projectes més ambiciosos de la seva carrera com a actor i productor executiu, Camp de batalla, La terra, però la producció va ser rebuda molt negativament per la crítica i està considerada com a un dels fracassos més sonats de la història recent de Hollywood.

Un dels èxits més destacats d'aquesta etapa va arribar en Hairspray, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway dirigida per Adam Shankman. Travolta donava vida al personatge de Edna Turnblad, paper popularitzat originalment per Divine. La seva interpretació va ser àmpliament elogiada. El repartiment incluïa també Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron i Queen Latifah. Paral·lelament, Travolta ha participat en diverses iniciatives benèfiques i humanitàries. Després del terratrèmol que va devastar Haití al gener de 2010, va pilotar personalment un avió carregat amb material d'emergència, medicaments i equips d'ajuda humanitària. Travolta, que havia obtingut

Amb la llicència de pilot als 22 anys, va arribar a acumular milers d'hores de vol. La seva residència, a l'exclusiu complex residencial privat de The Jambolair Aviation Estates, inclou dues pistes de rodatge que porten directament als hangars dissenyats pel seu Boeing 707 i altres avions personals, fet que li permet tenir una pista d'aterratge al seu propi habitatge. L'any 2020, una nova tragèdia personal va colpejar l'actor: la mort de la seva esposa, Kelly Preston, després d'una lluita contra un càncer de mama. Des d'aleshores, Travolta ha assumit un paper especialment actiu a l'educació i al suport dels seus fills, Ella Blue i Benjamin.

Després de la mort de Kelly, l'actor va reduir parcialment la seva activitat professional per dedicar més temps a la seva família. Tot i això, va continuar treballant de manera regular tant en cinema com en televisió. Entre les produccions d'aquesta època destaquen Fanatic, de l'any 2019, Muere Hart, de l'any 2023 al costat de Kevin Hart, i diversos projectes independents en què va combinar les funcions d'intèrpret i productor. Al llarg de més de 5 dècades de carrera, Travolta ha treballat amb alguns dels cineastes més importants del seu temps. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombroses distincions. Entre les més destacades figuren un Globus d'Or a millor actor per Joc de Gangsters, diversos premis People's Choice, premis i reconeixements de la indústria de l'exhibició cinematogràfica, premi de la International Indian Film Academy, un dels premis més prestigiosos del cinema indi, i el Premi Donostia que li va atorgar l'any 2019 al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Travolta ha estat nominat en dues ocasions a l'Òscar a millor actor, per Febre del dissabte nit i per Pulp Fiction. També ha estat nominat als BAFTA, Emmy i Globus d'Or.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Un dels moments més destacats de la seva etapa recent es va produir durant la 79a edició del Festival de Canes. El 15 de maig de 2026, el delegat general del festival, Thierry Frémaux, va lliurar per sorpresa a l'actor la Palma d'Or d'Honor en reconeixement al conjunt de la seva trajectòria artística i a la seva contribució al cinema internacional. L'homenatge va coincidir amb la presentació del seu debut com a director de la pel·lícula Ven a volar conmigo i va provocar una emocionada reacció de l'actor davant del públic del certamen. Travolta, molt emocionat, va dir que per a ell aquest premi era més que un Òscar. No m'ho puc creure, em vas dir que seria una nit especial, però no sabia què era per això, li va dir a Frémaux al rebre la palma de les seves mans. El film, estrenat el 29 de maig a la plataforma de streaming Apple TV, adapta la novel·la publicada per l'actor l'any 1997, on relata el seu amor per l'aviació. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Qui dorm a la taula i canta al llit no té el seny complit. Són de l'ordre de les parèmies i de les dites que es troben en moltes diferents variants i que no alteren el sentit ni modifiquen els conceptes. Qui no canta, Déu no l'ou. Per significar que el qui no s'exclama no és atès i també que el que si no s'espavila no obté el profit.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Les minyones de la Pobla, quan ballen, fan el saltet, i no el fan per l'aigua del canti, és pel vi del porronet. Fa referència a la Pobla d'Aran, llogaret d'aquesta vall. És una de tantes dites tòpiques de sentit càustic que participa del doble sentit del refrany i de la corranda, com moltes d'altres d'aquest gènere.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Qui té vall, el balla. Refrany per a indicar com es troba en una situació difícil i sense ajut, com seria, quan som al ball, hem de ballar, anàleg de l'anterior. O, qui va a valls, passa treballs, per les conseqüències desagradoses que se'n poden derivar.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Qui de canyes fa flautes i de frares fa cabal, quan és vell va a l'hospital. Que no es pot comptar amb els elements citats. Les canyes tenen poca consistència per fer instruments. I la segona idea era per rimar, segons ens explica la saviesa popular.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: El flabiol no el toca a qui vol. Per a indicar que no tothom que ho desitja pot estar en situació de fer anar els altres com ell vol, semblantment als flabiolaires que els marquen el ritme de la dansa i els poden fer anar més de pressa o més a poc i àdhuc fer-los mudar de ball. És a dir, ja ho diu, el flabiol no el toca qui vol i cadascú que pensi el que vulgui.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui farem un programa dedicat al blues del desert, a la guitarra Tuareg, els homes blaus, els homes del desert, aquestes tribus nòmades Tuaregs que va canviar completament el seu folklore en el moment en què van descobrir la guitarra elèctrica. I, evidentment, havíem de començar amb la gent de Tinariwen, els més veterans i en actiu, completament en actiu. De fet, han estat a Barcelona fa pocs mesos, aquest mateix estiu del 25, i, doncs, és això, un dels grups de culte, veterans d'aquest blues del desert, Tinariwen, des de l'any 79, en què doncs, el seu guitarrista i líder encara, Ibrahim Al-Habib, doncs s'ajunta amb una sèrie de, amb un col·lectiu d'altres músics tuaregs que de fet comparteixen el fet d'una instrucció militar i la participació en les diferents rebel·lions que el poble tuareg ha protagonitzat en aquella part del món que nosaltres anomenem el Sàhara i ells anomenen el Teneré, el gran desert del Teneré, que en llengua tamashek, la llengua dels tuareg, doncs és la que dona nom també en plural al grup Tinariwen, els deserts. Hem sentit del seu disc de l'any 24, que és una recopilació amb algunes preses de discos anteriors que no s'havien estat publicades i alhora un recopilatori d'una llarguíssima doncs, trajectòria des dels anys 70 fins ara. Però ara anem a buscar un tema del seu disc potser més conegut, de l'any 2004. Es va dir Amasakul i el tema doncs, és aquest, Amasakul Teneré.

0: Tinariwen van deixar tot el que era la lluita armada per dedicar-se exclusivament a la música des de, doncs, ja han estat els anys 2000. Però altres grups que també han portat la guitarra en una espatlla i l'escopeta a l'altra, doncs, i que han estat marcats per la guerra civil que va tenir lloc entre tribus tuaregs i l'exèrcit de Mali als anys 90, doncs van ser el grup Tamikrest, també del nord de Mali, de dins del desert, però al nord de Mali, doncs el grup de Tamikrest, doncs és també no tan veterà, perquè van començar el 2006 en aquells disturbis que, això, que tenien lloc després d'aquella guerra civil, però ells van decidir quedar-se només cridant l'atenció dels drets del poble tuareg des de la música. Tamikrest, que per exemple l'any 2013 van gravar amb el prestigiós segell Glitterbeat, i ho feien amb un disc que es va dir Chatma, amb temes emblemàtics com aquest.
1: وانا وين دار طرد دار نرجي شاش كان يرجي شاش وين نرجي شين كا ورجي لو نبدا بين الحورية لكن نسنا نرجي شين غزوات

Tammy Crest, que de la mateixa manera que Tina Arriwen, però uns quants anys després, doncs, incorporaven al folklore de la gent Tamashek, dels Tuareg, doncs, el rock. I ho feien havent escoltat amb cinta i amb MP3, després, doncs, Hendrix, o Bob Marley, o Pink Floyd, o Mark Knopfler. Molt important l'influència de Mark Knopfler en tot aquest blues del desert. I, de fet, doncs, en el cas de Tammy Crest, doncs, va ser el fet de conèixer Chris Eggman dels Walkabouts, això és una banda americana de Seattle, doncs, qui els va permetre gravar el primer disc, alhora començar a fer gires a Occident, etc, etc. Tammy Crest. Doncs bé, ja hem escoltat dos bandes importants, Tina Arriwen, els més veterans, Tammy Crest després, però ara venen els nebots d'aquells primers Tina Arriwen, i realment ara l'evolució és importantíssima. Imar Khan.

i Marhan són coetanis de Tammy Crest, també a mitjans de la dècada del 2000, durant aquells disturbis importants al nord de Mali que fa que totes les tribus tuaregs vagin cap a Algèria i al desert, a Tamraset. Algèria és on d'alguna manera neixen aquestes bandes que prefereixen la guitarra i l'altaveu del rock, el fet de inclús acabar participant en grans festivals de rock, doncs a la lluita armada i als Kalashnikov. I Marhan i aquesta manera també, doncs, aquesta evolució del que era inicialment el rock tuareg, doncs també ve de la mà d'una discogràfica alemana, que semblen, tot i que uns anys després de Tammy Crest. En aquest cas va ser City Slang qui va publicar aquest debut d'Imarhan i que va ser un disc amb un impacte enorme perquè doncs, la música ho mostra, com el tema homònim, Imarhan, que vol dir companyonia.

i Marjan. Realment aquí l'essència del blues del desert doncs reuneix també amb una capacitat per fer unes melodies molt més, era molt més clar, era molt més, diguem-ne, obert. I Marjan, que això es va publicar l'any 2016. Dos anys després, el 2018, va arribar el segon i esperat disc de Imarjan. Aquest es va dir Temet, i hi havia un tema com aquest, Azaman.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Mixtures. Un programa on totes les músiques són possibles.

Aquest és Bombino, Bombino, que li deien Il Bambino i se li va quedar Bombino. Des de Agadez, al nord del Níger, i que és una de les ciutats històriques dels Tuaregs i alhora la porta del Sàhara, tant des de l'edat mitjana i les caravanes fins ara, amb les migracions des de l'Àfrica subsahariana cap a Europa. Agadez, una ciutat que és la porta del desert i que alhora era la protagonista va ser la protagonista d'un documental que es deia així, Agadez, The Music and the Rebellion, i del qual el protagonista era Bombino. Aquest noi que, igual que tots la resta de protagonistes del programa d'avui, doncs, amb les seves famílies, i val a dir que els Tuaregs són nòmades, però doncs es van moure per tota aquesta àrea des de Burkina Faso i el Sahel, Níger, Mali, fins a Algèria i Líbia. De fet, la major part d'aquests moviments van ser forçats pels conflictes armats que hi havia a la zona i que encara hi ha avui amb tot el que és Estat Islàmic i això, les milícies islamistes, en les quals lluiten tots contra tots, els Tuaregs contra l'Estat, contra els islamistes, etc, etc. Bé, deixem estar això, parlàvem de Bombino, Bombino torna a Agadez, és protagonista d'aquest documental i això crida l'atenció d'un senyor que li produirà el seu tercer disc. Aquest disc es dirà Nomad i aquest senyor que li produeix el disc doncs és Dan Auerbach dels Black Keys i el resultat aquest, el disc Nomad.

Bombino, que segueix molt actiu, igual que la resta, que tinariuen, sobretot, i alhora doncs, la resta d'artistes que hem escoltat, però ningú amb tant de reconeixement com en aquest moment, pel que fa al blues del desert, diríem un rock desatado com és Mdou Mokhtar. Mdou Mokhtar, aquest guitarrista també de la ciutat d'Agadez, al Níger, és actualment qui més reconeixement té en el món del rock. I potser és en bona part gràcies a un disc com aquest Afric Victim.

Mdoum Mokhtar representa avui millor que ningú la rebel·lia dels Tuareg, alhora la defensa dels drets i de la llengua tamashek, la llengua dels Tuareg, i alhora doncs, aquest esperit rebel que alguns parlaven, doncs es deia, de Tinariwen i del seu líder, doncs que era un Jimi Hendrix del desert, Ibrahim al-Habib. Doncs bé, actualment el Hendrix del desert és Mdoum Mokhtar. D'alguna manera, doncs, aquest blues del desert, que parteix també d'un Ali Farka Touré, doncs en mans de Mdoum Mokhtar, i en el cas d'aquest disc Africa Victim, doncs queda clar que això és realment més rock dur que una altra cosa. Això podria ser un Jane's Addiction al desert, perfectament, però també, doncs, evidentment, Hendrix. I és que Mdoum Mokhtar, doncs, les seves lletres són molt punyents, des dels títols fins, evidentment, tot allò que diu. Però, doncs, crida l'atenció, és un crit d'atenció que en el seu darrer disc, que es diu nada más i nada menos que Funeral for Justice, en el qual crida cap a aquesta cultura, al respecte d'aquesta cultura Tuareg al Níger. Al Níger i arreu, perquè ells no en tenen de fronteres. Funeral for Justice. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí també. Joan, vam estar parlant la setmana passada que hi havíem de tirar l'orgànica, que és, recordem, el contenidor marró. Orgànica marró, és fàcil.
3: Sí.
2: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit potser de fer-ho.
3: Les dades diuen que no.
2: Les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir, necessitem millorar, i per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no, llavors hi ha coses que dubto, em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
3: Molt bé.
2: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo orgànica a casa meva amb una bosseta compostable i la tiro al contenidor marró.
3: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
2: És una planta només per la fracció orgànica?
3: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etc. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
2: sí.
3: Però la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
2: Perquè, deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig, gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
3: Està clar, està clar.
2: Que de vegades, ens sembla que són que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
3: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, el
2: les
3: plàstic,
2: bosses,
3: les
2: no?
3: bosses, tot i tal, però al final l'orgànica diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost, que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
2: És a dir, de la bosseta, que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no, ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim...
3: A totes les deixalleries de la comarca. I tant, s'hi pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes, i hi ha com un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui servir a les seves plantes, del balcó o del jardí.
2: És un cicle, no? És un cercle que tanquem una mica...
3: amb l'orgànica. Més que, és una cosa que fem, que es fa a la natura. L'orgànica, a diferència dels altres residus, no? En el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
2: de la peça de fruita.
3: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, cau a terra,
2: exacte,
3: es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquen als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial. No? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
2: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure... hi ha de tot, i ho tiro la resta, per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, bueno, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre al verd, tinc un contenidor petitó de l'orgànica, perquè la trec cada dia, i després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
3: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim en algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, es podria, i generant CO2.
2: Per tant, consell d'avui, vinga,
3: l'orgànica al marró.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès en aquesta edició de dimecres 1 de juliol, sí, de 2026. Avui ja és juliol. El mes, per molts, de vacances i per d'altres, doncs, a un mes d'arribar a les vacances, eh? I també hi ha gent que fins al setembre no les agafa, llavors queden dos mesos. Sigui com sigui, doncs molta paciència, tirem mica en mica cap endavant i ja arribarà. Tot al final arriba, no us preocupeu, que si no és ara serà demà, però tot arriba. I ja estem aquí. Estrenem mes de juliol i el Miquel està amb nosaltres, com sempre. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal?
1: Què tal?
2: Doncs aquí, aquí estem, sí, sí. Aquí. No em volia perdre avui la cita amb les mañanes.
1: És més que perdre, és quasi bé una obligació, no? Hem de venir allò sí o sí.
2: No, però aquí s'està molt a gust, eh? Sí. Aquí s'està molt a gust. A més, aquest matí que hem començat tu i jo també a preparar el programa i parlant també de temes d'actualitat.
1: Sí, que de vegades doncs ens centrem molt als temes locals, però hi ha temes actuals doncs que potser no parlem. Avui parlarem, tot i que sobre la taula doncs hi ha molts temes i triar un és complicat. Però el Miquel i jo seguim el cas antic de prop, ja sabeu les investigacions com van, que si els excursionistes, que si la terapeuta de l'antic, que si la dona que no declararà en contra del fill, en fi, un judici que doncs, ens té una mica a tots allò fent seguiment. També el cas d'aquesta infermera que ha matat el seu marit, que era bomber, i que l'ha enverinat i ens quedem fora de joc amb lo senzill que és divorciar-se. Vull dir, no fa falta fer i trastocar la vida d'ell i la vida teva. Si vols matar algú, mata't tu, no? Què diem? Doncs aquestes propostes que estan sobre la taula, la temperatura, que avui en parlarem també, si tenim temps, de les temperatures i com ens afecta, no? Quan veiem que des d'abril fins a juny a França han mort 1.000 persones per la calor. No parlem d'aquestes qüestions, sembla que no interessen, que no són d'actualitat i la veritat és que sense intenció d'alarmar a ningú, fan por. 1.000 persones a França que han mort de cops de calor. Vull dir, això ens situa en ser prudents, en un sentit d'estar alerta i ser prudents, evitar les hores de màxim calor, beure molts líquids. De veritat, si no teniu que anar al metge, si no teniu una urgència, doncs potser no val la pena sortir a fer no sé què i què sé jo, perquè qualsevol persona pot patir un cop de calor, no? I després, potser també hauríem de fer una mica de primers auxilis, perquè ningú sap què fer quan passen aquestes coses. I tots tenim eines que ens poden ajudar. Si li demaneu a la intel·ligència artificial què fer en cas de col·lapso, en cas d'allò una pujada de temperatura, segurament que ens donarà consells. Però, a més, tenim temps de saber com hem d'actuar. Passem molta estona mirant el mòbil, històries de gent que ni nos va ni nos viene i que no ens serveixen per res. I, en comptes d'això, podríem buscar què fer quins primers auxilis podem aplicar a una persona doncs, que ens trobem al carrer o a l'autobús o a casa que pateixi un cop de calor, no? Jo crec que hi ha coses, no, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Sí, sí, ja t'he dit bon dia. Sí, sí, estàvem parlant de tot això. Important, important, sí. Sí, sí.
1: És que amb aquesta calor no puc, eh?
2: Bueno, normal. Aquí les temperatures també són elevades.
1: Jo no sé si això funciona o no funciona, però ara mateix tinc una calda a sobre que diria que ni l'aire aquest que tenim un aire per tota el nostre recinte.
2: Per tota la redacció.
1: Funciona o no funciona. I si tot això fos poc, avui jo et deia, Miquel, tu has escoltat parlar del bacteri carnívor? Clar, Miquel, que està a la onda de todo.
2: No, bueno, la onda de tot, no, però sí, sí que he escoltat aquesta notícia i també impacta molt, no?
1: Home, veure... impacta, i impacta perquè ningú parla.
2: S'ha, dir... s'ha parlat, però es parla poc, sí.
1: Per sobre, sí. S'ha parlat per sobre, com això dels, de les 1.000 persones que mor a França per cops de calor, no? També hem de dir...
2: Estem a ple estiu.
1: Clar.
2: És una notícia que tampoc és agradable de tractar, no? Perquè i crear doncs certa alarma social també.
1: Clar, sempre
2: i sobretot en l'època que estem.
1: Sempre sempre lo achacamos a crear alerta. Però jo crec que la informació és molt valuosa perquè ens permet actuar. Si no ho saps, no actuaràs i no tomaràs mesures. No prendràs mesures, però si ho saps, pots protegir-te. És com això del bacteri carnívor. S'està parlant i es parla poc. I clar, com diu el Miquel, vivim al país del turisme. Clar, això no interessa. Dir que la Mediterrània ara té un bacteri que és carnívor i que es transmet per marisc cru o per ferides obertes. Doncs potser és veritat, no val la pena comentar-ho, però si vas a la platja i tens una ferida oberta, potser et trobes amb aquest problema. Que si tens salut, allò de roble, si tens una bona salut, doncs hi ha un tractament, es cura i no passa res. Però si ets un malalt crònic, per exemple, un diabètic, doncs és millor que no et fiquis a l'aigua. Perquè, clar, això et pot portar problemes greus. I tot això es parla molt poc. I jo crec que, ni que sigui sense alarmar, però sí amb la intenció d'informar, doncs saber que amb aquestes temperatures altes estem trobant que la Mediterrània s'està convertint en el Carib. I, de fet, hi ha espècies que trobem a Mèxic o a la República Dominicana que ara ja es troben al Mediterrani. Això és un indicatiu de que algo està passant i que, clar, ens trobem amb bacteris carnívors justament per aquest calentament de l'aigua a zones on abans no eren així, no? I jo no, la intenció no és ara ficar por a la gent. Ostres, ja no podrem anar a la platja, com diuen les meves amigues. Ara ja solo nos faltava el bacteri carnívoro o la bacteria carnívora per a tampoc poder ir a banyar-nos a la platja. No, no es tracta d'això, no? Es tracta, doncs, que si teniu una ferida, com que tenim el xip, tota la vida hem escoltat, ui, les herides se curen en la platja. Això ho hem escoltat tota la vida. Jo he crescut.
2: És veritat que l'aigua del mar, que a més té un alt índex de ioda, va molt bé.
1: De sal, clar.
2: Entre
1: ioda.
2: La sal i la ioda va clar. Molt bé per curar ferides, però clar, sempre clar. I quan no tinguis altres patologies o no tinguis problemes de cicatrització i...
1: Clar, hi ha de ser aigua de mar. A dia d'avui els mars doncs també ja
2: estan bastant contaminats.
1: Estan també contaminats. Llavors, clar, tot això s'ha de tenir en compte. Ara mateix una persona que té una ferida ja de per si no és recomanable entrar a l'aigua perquè també hi ha temes fecals, vull dir que vigilem. I també jo crec que és molt interessant investigar i trobar el punt de tenir la informació per poder actuar. Jo crec que ens podem protegir si coneixem la veritat de les coses. Llavors, avui sobre la taula poso el bacteri carnívor i cadascú que investigui, que busqui, que s'informi i que sigui conscient aquest estiu, quan vagi a la platja o als rius, doncs de pensar amb sentit comú amb aquesta qüestió, no? Que, a veure, ens pot portar molts mals de caps si desconeixem. Per això crec que és important. Bé, i res, tenia una altra proposta i és que ens va preocupar molt l'incendi que es va produir a Tiana, suposo que a tothom, i ahir vam saber que va ingressar el detingut que van apressar per aquest incendi en un centre de salut mental. La consellera de l'Interior, la Núria Parlon, va assenyalar que el detingut per l'incendi de Tiana estava ingressat des d'ahir en un centre de salut mental. Així ho ha apuntat Parlon quan va ser preguntada aquesta setmana per les novetats d'aquesta investigació. Segons va indicar, la persona està ara mateix ingressada en un centre de salut mental i quan es recuperi tornarà a passar a disposició judicial. Vull dir que el tema és aquest, no? L'home va ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la seva relació amb l'origen de l'incendi forestal que hauria estat provocat i hauria afectat a 48 hectàrees. Precisament dissabte l'Ajuntament de Tiana va anunciar que l'Ajuntament mateix es personarà en el procediment judicial contra aquest detingut. Doncs aquí tenim la història que segueix cap endavant i que doncs ara sabem que aquesta persona està detinguda i que ha ingressat en un centre de salut mental i després, quan els metges ho considerin, passarà a disposició judicial. Ja hem dit que avui és dimecres i és dimecres que ens acompanyen a la biblioteca amb la ciència. L'equipament proposa una activitat per desencriptar un missatge secret a càrrec d'Explorium i així aprendre com s'encripten les contrasenyes que cada dia utilitzem. Es tracta d'un taller que començarà 6:45 de la tarda i està adreçat a persones a partir de 10 anys. Cal reservar plaça gratuïtament al web entrades.montornès.cat. Properament ens ho explicarà la dinamitzadora de joventut, la Tania Sánchez, però ja us avanço que comença el cicle de cinema a la fresca amb el remake de la pel·lícula Com ensinistrar un drac. La programació de l'estiu jove 2026 del Departament Municipal de Joventut porta un cicle de cinema a la fresca per al mes de juliol. Això ens agrada molt a tots. I no tan sols al jovent, tothom pot anar a gaudir del cinema a la fresca. La primera de les sessions previstes és aquest divendres 3 de juliol i serà a la plaça del poble a les 9:30. Allà el veïnat podrà veure el remake de la pel·lícula Com ensinistrar a un drac, dirigit per Dan Belois o Belois, que és una pel·li de 2015. Doncs vinga, aprofitem i gaudim, com no, de totes aquestes propostes. També ens hem assabentat que aquest cap de setmana a Montornès tenim la 32ª del Festival de Folk Ball a Montornès. Avui ens visitarà el Ramon Altimira, a veure si l'enganxem, i la Mireia o jo fem que ens expliqui que ja tenim aquí el Festival de Folk i qui vindrà a aquest festival. Ja us avanço que hi haurà música folk, és obvi, una trobada de grallers, de balls populars i un sopar popular per celebrar un nou ball a Montornès. El Ball de Diables i el Drac de Montornès proposa una nit de cultura i músiques populars per al Festival Ball a Montornès. És la edició número 32 d'aquest esdeveniment i tindrà lloc dissabte 4 de juliol.

També teniu dins a l'estiu jove la Bubble Party, una carpa polivalent al Sorralet, una gran festa jove per donar la benvinguda a juliol amb música, un toro mecànic i inflables. Continuen les activitats del programa Estiu Jove, impulsat per el Departament de Joventut de l'Ajuntament. Us he parlat de cinema a la fresca, però també vull recordar que aquest dissabte 4 de juliol tenim una proposta màgica. Festa jove per donar la benvinguda a juliol amb toro mecànic i inflables, allà al Sorralet. No us ho perdeu. De 12 a 17 anys, inclosa en els pressupostos participatius. Serà aquest dissabte de 10:30 a 2. Els joves que hagin nascut entre 2008 i 2013 podran pujar a un toro mecànic i a inflables. I també hi haurà una actuació musical de Digi Bacardit. Doncs tot això, fixeu-vos a Montornès, què més volem? Ràpidament us portava dues notícies de la comarca i és que fa dies que han trobat un cadàver en estat avançat de descomposició a Santa Maria de Martorelles. Els Mossos han obert una investigació, això va passar la nit de Sant Joan. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que va ser trobada dimarts de la setmana passada al vespre en estat de descomposició avançat al costat del jaciment de Castellruf a Santa Maria de Martorelles. Així ho hem sapigut des de fa dies. Els Mossos treballen ara amb la hipòtesi que la víctima feia dies que estava morta en el moment de la troballa. I, de fet, encara no tenim dades de l'autòpsia, però s'investiga aquest succés que doncs, ja porta uns quants dies. També retirar els palets causants de la plaga de mosques a Martorelles. L'Ajuntament havia enviat dos requeriments a l'empresa perquè retirés els plàstics amb residus. Després de que l'Ajuntament de Martorelles hagués enviat dos requeriments a Logimplas, l'empresa responsable de la plaga de mosques, que fa dues setmanes afectava els barris del municipi, doncs ja s'han retirat tots els palets i aquest problema ja està resolt. Doncs aquestes són algunes de les notícies que fan referència a la comarca. També doncs, volem recordar que la policia de Montornès ahir ens avisava d'un incendi a l'empresa Rei Traplàs, que es va produir a les 8:35. El foc s'havia originat a uns contenidors de plàstic, es van desplaçar 5 dotacions de bombers i es va extingir el foc en 15 minuts. Aquesta és una informació que va fer ahir la policia local per la tarda. I aquestes són algunes de les notícies destacades del dia d'avui que hem volgut compartir amb tots vosaltres. Ens anem ja amb d'altres qüestions. I no sé si sabeu que avui és el Dia Internacional del Reggae. Música reggae per gaudir, per disfrutar i per compartir. És aquella música que ens dona molt bon rotllo. Cada 1 de juliol se celebra el Dia Internacional del Reggae, un estil de música que va sorgir de la illa del Carib de Jamaica i que ja s'ha fet universal per la capacitat que tenen aquests ritmes d'inspirar, d'animar i d'encoratjar a la gent.

0: definido este. Quizás me he pasado a definir todo, ¿no? Se encuentran dos amigos y uno le dio al otro, ¿qué tal estás de aquí los problemas que tenías de memoria? Digo, curado perfectamente, ¿no? Digo, estoy de coña ya. Muy bien, muy bien. Digo, ¿has recordado la memoria? Digo, perfectamente. Digo, ¿qué médico te ha curado, en eminencia? Digo, dime qué médico es, porque mi mujer también tiene problemas de memoria. Digo, sí, hombre, digo, es el doctor. Tengo la punta de la lengua. Doctor. Digo, oye, ¿cómo se llama esta montaña que hay en Cataluña? Que hay una virgen negra. De un Montserrat, digo esto. Y el tío dirigiéndose a su mujer, de un Montserrat. Digo, ¿cómo se llama el médico que me ha tratado de la memoria?
1: Eugeni era únic. Doncs aquí està, Dia Internacional de l'Acudit, Dia Internacional del Xiste. I avui també és el Dia Internacional de la Fruita. Quina és la teva fruita preferida, Miquel?
2: La meva, mira, darrerament les pomes, que menjo una cada dia.
1: Ah, mira, això és molt mèdic, no? Molt de... I la Maribel? Que avui la tenim aquí, a la Maribel, eh? Maribel Rodríguez, buenos días. La què? La papaya? Ala, que exótica, ¿no? Yo me quedo con el melocotón. Me encanta el préssec. Dia Internacional de la Fruita, data creada per divulgar la importància de consumir fruites per tenir una vida més saludable. La veritat és que hauríem de menjar 3 al dia, això diuen, i jo de vegades no arribo ni a una. No sé vosaltres. Una al dia?
2: Jo, darrerament, una al dia, sí.
1: Una al dia, molt bé. Re, avui és Sant Aaron. Avui és el dia del teu net, no? Mira, la Maribel es queda allà. Sí, sí, avui és Sant Aaron, 1 de julio. Aaron, felicitats. Felicitats a Julio. Julio, per passis un bon dia i que gaudeixis del teu sant. I Casto, avui també el dia de los castos. I felicitats a totes les persones que avui celebrin l'aniversari. Sabeu que... tenim oportunitat doncs a felicitar algunes persones cada dia que estan d'aniversari. Per exemple, avui és l'aniversari de la Rocío Montero, hermana i filla del nostre company Antonio Montero. Doncs la Rocío cumple hoy años. Felicitats, Rocío. Ana María Robles, felicitats. La Lola Rumi, felicitats. I també la Noli Villarán, felicitats. Javier Mena, Galindo, que va estar aquí amb nosaltres a la ràdio, felicitats. I a tots i a totes que tingueu un dia meravellós, sobretot aquelles persones que celebrin, ja sigui aniversari, sant o qualsevol altra celebració. Que tingueu un bon dia. Jo vull començar, abans d'entrar amb la Maribel i convidades que han vingut, amb una cançó que a mi em recorda la meva joventut. I concretament em recorda les fires. Aquello de fiestas mayores, ferias... Era Pino Danjo. I aquesta, que idea, mala idea.
3: En discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardato, m'ha guardato. E mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata. Era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
4: Si dice così, no?

0: Doncs atenció, perquè avui tindrem el gust i el plaer de convidar la Maribel Rodríguez, que ha tornat i que es troba una mica millor, ara parlarem amb ella. Tot el que hem de saber avui sobre les bateries dels vehicles. Cap a les 11, la Montse Caballero d'Autovian ens posa al dia de com hem de mantenir el vehicle i les nostres bateries per no quedar-nos després amb el susto o tirats a la carretera. I acabarem amb la Yasone Sánchez, que avui ens parla de com saber si la nostra energia està esgotada. Doncs això aquí, a les Mañanes de Ràdio Montornès. No marxeu. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
1: Bon dia, què tal? Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució a l'interior nord, sense descartar algunes precipitacions poc significatives. Avui baixen les temperatures, quedant-se les màximes als 34 graus a Manresa i Igualada, 33 a Vic i Rubí, 31 a Sabadell i Vilanova i la Geltrú, 30 a Barcelona i Mataró. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint a la component sud-est amb intervals moderats al litoral. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia, Farmàcia Moreno, avinguda 11 de setembre, número 38. Per qualsevol emergència, 112 o al telèfon d'emergències de la policia local 93572 11 10.
2: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
4: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Charles Ludwig Dodgson va néixer a Dersbury, al Regne Unit, un divendres 27 de gener del 1832. Potser aquest nom no us diu res, i és normal, doncs es va donar a conèixer amb el sobrenom de Lewis Carroll. Ara sí, oi? Matemàtic, fotògraf i novel·lista britànic, mundialment conegut per ser l'autor d'Alícia al País de les Meravelles. Come on! La família de Lewis Carroll provenia del nord d'Anglaterra, una família fortament vinculada a l'exèrcit i a l'església. Charles va ser el tercer de 8 germans. Quan tenia 11 anys, el seu pare va ser nomenat mossèn a la localitat de Croft-on-Tees, a North Yorkshire, i la família s'hi va traslladar. El jove Charles, com encara es coneixia Lewis Carroll, era un nen precoç intel·lectualment, tot i la sordesa parcial que va desenvolupar a causa d'una malaltia. Quan tenia 12 anys, el van enviar a una escola privada a Richmond. Va ser per poc temps, doncs el 1845 van traslladar-lo a la Rugby School, on va destacar per sobre els seus companys. El 1850, Lewis Carroll va abandonar rugby per anar a la Universitat d'Oxford, on va ingressar a l'antic college del seu pare, la Christ Church. Era molt bon estudiant, però tenia una tendència natural a distreure's. Sí, perdoneu, és que hi havia una mosca i m'he distret. El que dèiem, per culpa de la seva dispersió, va perdre una beca. Però malgrat tot, el seu talent com a matemàtic va fer-li guanyar el 1857 una plaça de professor que ocuparia durant els següents 26 anys. Per aquelles dates, va descobrir una nova forma d'art que el va apassionar, la fotografia. Va dedicar-s'hi amb cos i ànima, i va arribar a ser un prodigiós fotògraf. Fins i tot, va obrir un estudi per on van desfilar diverses personalitats del moment. Les seves instantànies es conserven avui en dia com una mostra del talent multidisciplinar de Lewis Carroll. Entre el 1854 i el 1856, Charles va començar la seva carrera literària escrivint poesia i contes satírics per diverses publicacions. Va adoptar el sobrenom de Lewis Carroll, un nom que l'acompanyaria tota la vida. Per aquelles dates, Henry Lydell va arribar a la Christ Church amb la seva dona i amb les seves tres filles. De seguida, Lewis Carroll va entaular una gran amistat amb la família i es va convertir en una tradició que habitualment s'emportés les filles a excursió. Un bon dia, Lewis i les nenes se'n van anar a passejar en barca pel riu Tàmesis. Mentre remaven, Lewis va improvisar un conte que va fascinar la canalla, especialment a la petita Alicia, que va suplicar-li que l'escrivís. Carroll va passar-se la nit composant un manuscrit i el va regalar a Lewis Lydell el Nadal següent. Era l'embrió d'una de les novel·les més fantàstiques de tots els temps, Alicia al País de les Meravelles. Tres anys més tard, motivat pel gran interès que el manuscrit havia causat entre tots els seus lectors, va revisar l'obra i la va portar a l'editor Macmillan. Així va ser que el 1865 es va publicar amb el títol Les aventures d'Alicia al País de les Meravelles.
1: Bien sabido es que tienes tú un cumpleaños.
2: Imagínate, uno solamente al año.
1: Ah, pero te quedan 364 días de no cumpleaños.
2: Precisamente, son los que celebramos aquí.
3: Entonces también es mi no cumpleaños hoy.
2: ¿De veras?
1: Ay, qué pequeño es este mundo.
2: En tal caso, ¡feliz, feliz no cumpleaños!
3: ¿A mí?
1: ¡A tú!
2: ¡Feliz, feliz no cumpleaños!
3: ¿Para mí?
2: ¡Para tú!
0: Una magnífica combinació de fantasia i absurd, amb incisives paradoxes lògiques. Un conte que és un clàssic de la literatura infantil i alhora una intel·ligent sàtira moral, plena de punts filosòfics i lògics per als adults més atents. L'èxit de l'obra va ser tal que el 1872 Lewis Carroll va decidir escriure una continuació, Through the Looking Glass. Paral·lelament a la seva obra estrella, el 1889 va escriure La cacera de l'Snark i el 1893 el seu darrer llibre, Sílvia i Bruno. Lewis Carroll va morir a Surrey el 14 de gener del 1898, pocs dies abans de complir 66 anys. I vet aquí que tots els que alguna vegada han pensat que el seu professor de matemàtiques era avorrit, que ho pensin una altra vegada, doncs poden estar davant d'un escriptor d'imaginació excepcional, com la que tenia Lewis Carroll, que ens va deixar com a llegat una autèntica joia de la literatura mundial amb la seva Alícia i el seu País de les Meravelles.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.